0: a dins del seu, dins, perquè l'heretat és molt gran. I, fa, i vaig, i era també convidat pescador, va armar una barca, amb un que li de... era un codient que feia, feia de patró, Malec, li deien ell. I va anar de patró, anar feia 3 mesos amb el duc. I jo vaig dir per anar-hi, com que jo feia feina molt dins, serà tant, sempre. I jo m'acompanyia, amb el duc tenia pèrdues. El jornal del duc era... Però bé, bueno, anàvem entengut. I vaig pescar els 3 mesos que ell venia i llavors, si bé, tornava a partir jo. Ell feia 3 mesos d'estiu. I jo llavors venia quan se n'anava que havia acabat, es tornava a seguir el meu rumbo. Però si bé, llavors també me'n dedicaven avui, diuen que ja no ho volen, a fer cas tot de sants. I caçar tors, més la gent, tothom anava a caçar tors. Me ficava a les 6, com feia en general, segons on caçaven. Anava allà i tenia, havia triat collbomba, que feia feina, i cuinava doblers. Però llavors venien els esclavesans i allà cuinava doblers. Perquè cada dia, cada dia, cada dia, cada dia, la temporada aquella, donia una cistella que anaven 10 quilos d'esclavesans i si vaig a Carmon, però bueno, quan t'omplia la cistella cada dia d'esclavesans. Llavors tenia un mobilet i anava a caçar els tors i el vespre, quan devia... a migdia havia de dinar, m'aixugava, me canava el remull de la banyadura, de la marina, la canta de clasans, llavors no duia ni volta ni roba d'aigua. I llavors feia foc i m'aixugava. I llavors me'n tornaven els tors. I quan ja eren el darrer tors, agafava el mobilet, tan xec, xec, xec, xec, xec, a Ciutadella. I a Ciutadella cada dia me venien unes... els esclavesans cada dia, perquè els esclavesans de per aquí són molt bons. Els tramuntans no són tan bons, no. I cada dia me venia sa... els esclavesans que li duia. I el vespre em tornava allà i quan era allà cobrava. I cada dia en aquell temps duia prou de 700 pessetes cada dia. 600 i pico, entre els tors i els esclavesans, però sobretot les cistelles esclavesans. I aquella temporada feia molt doblers. I ahí, cada dia, amb el mobilet, a Ciutadella. I quan arribava a sa casa, a les 10 del vespre. Perquè quan caçava, fins que hi veien, fins que passaven tors, i és un lloc que diu Sant Miquel, allà damunt, i llavors a peu i anar a la carretera perquè fa el mobilet i tenia la cistella esclavesans penjada a un nuastre que feia petit. I jo les deieu, quan partia cap a Ciutadella...
1: Que vam fer una temporada, i avui no ho sé, però vam fer una temporada que es manobra, guanyava el doble, que el pagès. El que passa que si estaves allogat a una finca, menjaves. I si ja eres a casa teva, havies de comprar-ne el menjar. I allà, bueno, si... Pues, jo, mira, ara te diré. Quan me vaig casar, ell vaig fer 2 anys de manobra, però llavors ella, la dona, sempre m'ha d'anar al camp. Vale. Vaig començar amb 25 pessetes l'hora. I guanyaves d'haver prop de 1.000 pessetes cada setmana. I eres un rei, eres un feliços, perquè amb 1.000 pessetes cuidaves a passar un mes. I avui, què és això? Avui, si no guanyes 1.200, 1.300 o 1.400 euros, i has de pagar un censal o una hipoteca, no pots viure, no, eh?
2: Só tu que fas feina, però tot tu entregaves a que teva, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no hi havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè haguéssim de fer l'estona allà, els diumenges, els dies que plovia, o sap, si no, a fer voltes per el carrer i poca cosa més.
3: Tal vegada encara, perquè m'agradava per mi molt, la insa, a pesar de que tinc les espaldes fetes molt bé, vaig xalar molt, una lavanderia. Les màquines també me'n recordo, perquè una ninotxa que penjava llençols en el... De sol, i allò corria i anava baix. I un dia me diu, el rei diu, avui vindran totes les governantes de tots els hotels de Menorca a veure perquè ets qui penges més llençols. I això va. I te dic que a pesar de ser la feina, perquè allò eren un carros, avui en dia, ara hi he anat una del migjorn, i m'ha dit, Nino, no et sembla de res. No et sembla de res, perquè allò, la màquina t'abocava un carro de llençols i tu els tiraves per poder-lo penjar i a vegades te sortia damunt el cantell i estiraves i salta el cantell. A lo millor era davall tots els carros que n'hi anaven sent dins el carro i quedava. Però era feixuc, era això, però vaig prendre molt dur. A més, tenc amistats molt bones, eh?
2: I de feina, si no, fan de mestre de cases o del camp. I jo, quan era, que encara anava a escola, i llavors, perquè el germà segon se'n va anar a Barcelona, perquè allà hi havia un cosí que tenia un ràpid, i clar, i allà ja tenia feina i va guanyar més i se'n va anar. I llavors, jo en aquesta època, llavors, vaig començar que anava a l'escola. Hi havia una fabriqueta molt petita, que era com una cotxeria, una cotxeria. Fèiem bisuteria. Sorties d'escola i anava a bisuteria. Això érem unes quantes, si mateix, dones, hi havia un parell d'al·lots joves, però poca cosa. Sí, també soldaven, llavors també soldaven i homes que soldaven. Hi havia de tot, hi havia un parell de màquines i molt de cosa de mà, i vaig fer bisuteria dins, que llavors la van llevar i bueno, ja vaig comprar un poc de cosa, però com que llavors tampoc no tenies dobles, perquè tot ho entregàvem, no com ara, no, és que no et sembla de res.
0: Perquè des de l'ego jo era molt dimoni per la feina. Però era base de fer llenya d'aquesta, oliveres, llogastres, per cremar d'estufa i això. I hi havia molta feina de serrar. I jo serrava, i després en el puesto meu havien de posar un home. I jo feia la feina, m'agradava. Però ella era pillo ja. Entonces, i serrar és natural, verduc. Però si un, el que sigui, si pitges un poquet, és que es tira, que te feixuc. D'allò més se fa a medi de normal, després del verduc. I jo era pillo i perquè no hi volia anar. I li pitjava el camí que s'enfadava. I n'hi havia un altre home que ho tenia sempre, feien amb ell. I deia, vine aquí. I me deia, vine. Me deia, vine aquí, te robic. I anava, jo venga, i parlava del més bé. Però, diu, pues fa tan bo salot. I era vint. I en els 2 anys de festa amb mon pare, en 2 anys, me diuen, que vols anar als barcarès? I els barcarès un molle petit a sobre la mà, una fàbrica. I dic, ho direm un pare.

0: Os s'ajudant que jo ja feia peu, era un lot, guanyava unes 50. Perquè jo fos avui, no sé què faria, mestre de cases. La feina que fèiem, i varen guanyar molt bé, avui està morta. La reina ja no va. I aquí en la reina hi va a vegades que vaig dur 10 quilos, i eren 5 duros el quilo. I el jornal eren 6 duros de jornal, els homes. Bé, i allò, i avui això està mort. Ja no hi ha res que fer. A la llenya i carbó i tot això, tot està mort. El que jo llavors feia molt i m'anava bé, inclús els clatassans. Els clatassans em duen de fora, diuen, i des d'aquí no em deixen vendre. Aquí que són els bons.
1: Bé, no és això, però he fet prou anys de tot que després de la bisuteria te dic, vaig anar de camarera allà, de casada ja, perquè tot un dels primers anys sí que vaig fer de bisuteria, que pintava, i ara, i llavors aquí, vaig acabar sent goleador. Sí, s'ha molestat molt, i molta estona, que no volia. Dic, jo me n'hi vaig, i jo me n'hi vaig anar, i ho vaig passar molt bé. Llavors feien la temporada d'hivern d'aquest, feien campionats de truc, i si quedaven campions, llavors a vegades anaven a mor, o venien d'aquí o d'allà, bueno, és que quedaven campions, s'ajuntaven, i els temps del truc aquell, havia, perquè llavors eren moltes taules cada dia que jugaven a truc. I poi, que sempre és, bar era petitó, però era, no sé, era un puesto que entrava molt la gent, que hi havia un ambient d'amics, i anaven a fer estones matiuns perquè les dones que anàvem a fer el cafè ara és que van començar a venir allà. N'hi ha, ja encara anàvem a fer el cafè juntes. Vull dir que no eren amigues meves, bueno, no eren amigues, sí que ens coneixíem, però no les amigues de nosaltres sortir, per exemple, que allà perquè havia jo, el matí ahir venien a fer cafè. I de llavors vam fer qualque excursió, que me n'anàvem, agafàvem un bus i me n'anàvem totes a sopar un dia a Ciutadella o a Mont. Mos van fer amigues. N'hi ha moltes que ja, perquè tot eren homes que anaven allà i jo havia de ser de camarera. Crec que era això, jo que sé. Perquè llavors també semblava que bo, no? Anar a fer de camarera. Però no va passar res. Molt de gent, cremadillos, allà els diumenges, que fan el cafè en conyac, o pues, un gin tònic, o una cervesa, o conyacs, tots els que t'assemblin, perquè... I whisky, això sí, eh? Però... Cubates sí que també en fes, ja, perquè, bueno, que em fa un pot de gin en Coca-Cola, o això, però era el normal. Molt de cafè també fem, perquè fem, començava els matins, cafè i gin.
2: La primera feina que vaig fer va ser de sabater. És a dir, aquell temps, en aquella època, migjorn, evidentment, no tenia l'activitat turística que té ara, amb la urbanització de Sant Tomàs, i aquí hi havia un sector, tal vegada un 50% de gent que fa feina, al camp, ja dic que tots els llocs després estaven ocupats, i un altre tant per cent també important, que era la manufactura descalçat. Hi ha gent, molta gent, que fa feina a casa seva, inclús, amb un quart, un estudi, tenien la banqueta i la dona els ajudava, si havia fills també, i feien feina. No hi havia fàbriques, però hi havia molts de sabaters. Inclús hi havia cases on es reunien un grup de sabaters, com record, Espuntillo, l'Ave Maria, aquests aliats, tot això eren cases on no hi havia més que sabaters.

0: classes i anava allà a fer feina, sí. Però ja he dit, no hi havia fàbriques, duen els materials bàsicament de l'O, de les fàbriques de l'O, qualcun de Ciutadella, i aquí es muntava i es tornava a enviar després les sabates fetes. Allà em va mostrar un senyor que es de Bec Gomila, el record amb molt d'efecte en aquell home, sí.
1: Teníem un taulell gros i cadires i allà feien tot el manual. Després hi havia un altre quartet més petit i tenien dues màquines que eren com, bueno, polidores, li de... I no, jo polia. I després de fer les 8 hores allà, m'unes duen lo de maca nostra, també. Per, bueno, per tenir més... per guanyar més. Llavors, aquell temps guanyàvem per lo que era tota, però va fer moltes hores de feina. I de, ho duen de Ciutadella, i hi havia s'encarregat d'allà, si volia venir aquí, i llavors hi havia de més cotxe que anava i venia de Ciutadella cada dia, no és com ara, i duen les caixes de la feina, i fèiem beceroles, i ceniceros, i fet ceniceros, jo encara en guardo un, fan ceniceros i fan de anelletes i gemelos i de tot. I teníem, a les taules hi havia com una cosa posada i amb un fil enfilàvem allò que es gemelo burinava. Fèiem allò, posàvem un de vosaltres, fèiem unes tires i llavors segon d'una Ciutadella i ho acabaven perquè allà hi havia els banys, hi havia... Però nosaltres fèiem tot cosa de mà. I això es polia també, perquè els ceniceros allò era gros, coses d'aquestes, ho políem allà, era una roda. També hi havia una màquina aquí, perquè llavors va posar una altra, allò era, hi havia màquines, ja feien més coses. Passaven bé també, perquè, no, i cantaven molt. Cantàvem o xerraven també, bueno, si havien... I si qualcuna fa festa o això, també fèiem un pot de facetes, eh? Però fèiem... Que, ja me'n record. Que nostre fèiem menta o anís, fèiem el licor nosaltres, i fèiem pastissets o rissats, i llavors ens en duem allò, i fèiem un pot de festa quan hi havia una que feia festa. I xerràvem de... Bueno, si sortíem a fer una volta, això o allò, quan... Tothom, crec, però que xerren de nòvios o... Sempre teníem coses armades, però bueno, no. Ara, saps, són unes galetes que fas amb una màquina i queden amb unes ratxetes així damunt. No sé si li diuen una altra cosa, perquè en el dia també n'hi ha. Però sòlida amb rissats, i era el que fes, perquè no fes gaire cosa. Fes encimades per Sant Cristòfol i... No hi havia res, no és com ara, que tot s'ha enllat de tot. I llavors fèiem això, fèiem res. I jo fèiem el licor aquest.
0: Era paredador, fa paret seca. Es dedicava, després ja, que jo record, ja de més grossot, es dedicava més a picar pedres, a dir, fer escalons... De pedra, de marès, el picava, i tenia una petita empresa, tenia 7 o 8 homes, no sé, una cosa així, me'n record. Només de so, no, era més bé una empresa petitona. I es dedicaven a això, a fer paret seca, per aquí i per allà, en el lloc després. No és com ara, crec que no hi ha cap... Talvez n'hi ha un o dos de llocs d'esterme que estiguin... amb explotació, després sí que hi estaven, ara estan abandonats, però després pràcticament al camp vivia moltíssima gent, entre pagesos i missatges, molta gent vivia al camp. I ells, i el seu ranxo d'obrers, es dedicaven a això, a fer parets.
2: Les temporades que no hi ha res, feia llenya, picava, feia de valls, però... és la marina que dèiem. I, en fi, molt allò, el que feia, picava dins la tata i tot. I tot el que jo feia era meu. Allò no era més que rama i mates i coses així. Però amb el picón, el sol, ja tenia un bon jornal. I a més, llavors, quan venia cada setmana, feia una sitja. I la sitja era de romandre de vora cada vespre. Tenia una barraca i allà menjava i me cuidava de nit tant de xucar, tant del cicar, per bussonar la sitja, bussonar, que la sitja fa un tros fins dalt i posa llenya. Quan la sitja, perquè si esperes que la sitja, que vagis foc, que tu quan comences la sitja, posen foc i dale, que cremi, que cremi. Perquè tot d'una és foc, el foc no agafa, s'escampa. I has d'esperar que se posen les fumeres, perquè l'aire respiri, i allà hi posaves un còdol, i quan aquell còdol començava a treure de la bubó que tenia, més hi posava, no la deixava agafar la sitja. Agafar és que quan està calenta i llavors no li dona llenya, després va, buf, agafa. Perquè el foc, el carbó es fa per mèrit del gas del foc. No hi ha foc, no dins la sitja. A més, hi ha foc en la roba. I vas posar llenya, entonces, ja ho saps, i destapava, tenia una planxa de ferro, llavors la planxa, omplia el forat de llenya, tornava a tapar. Perquè si t'atiboques o esperes que el foc no tingui llenya, el foc fuig. I quan el foc te fuig d'aquell, llavors pega allà on pega, fa un forat a la sitja.
1: Vaig fer bisuteria, llavors pintava. Pintava la bisuteria. A la fàbrica feien uns uniceros i els pintava i només els feia jo. Els duen aquí perquè eren llesos i jo feia el dibuix i unes papones que eren unes agues i també feia els dibuixos amb el pinzell. I els colors, primer fas un i llavors l'altre, i vaig, bueno, sol lot ja era gros, sí, perquè vaig tenir sol piot, i va ser una temporada que no em vaig fer, i llavors, bueno, la cosa ja va anar diferent, i llavors sol lot ja tenia més anys, i vaig tenir un nebot que va agafar un bar, i jo li feia mitja jornada jo, feia mig dia per home, amb el nebot i jo. I vaig fer molt d'anys de camarera en el bar aquest. I llavors ell es va posar malalt i ho va deixar. I jo no ho vaig agafar, perquè ja estava... Bueno, no és que estigués cansada, perquè jo la veritat és que m'agradava, perquè això que diuen ara és molt cansat i... I clar, fas feina diumenges diferents i tant si ets Sant Cristòfol que si ets Nadal. Cada dia a fer feina. I llavors ho vaig deixar, jo també vaig dir, doncs no, i ell ho va llevar. I llavors vaig anar a fer feina a l'engolidor. I he vist que em vaig jubilar. I s'ha d'haver seguit encara, per allò això m'ho va posar malalt. I ja no vaig tenir excusa per... Vaig acabar, bueno, però ja tenia... Es va posar malalt que jo... El dia que vam fer 60... Jo vaig fer 65.
2: I feien picor amb allò. Jo m'aixecava, anava a tenir sitja tot sol, i t'anava de cuidar. Però llavors, quan els dies que eren bons, jo quan tal com feia la rama, ja el posava en condicions, feia com el pla de tos, anava fent la rama, i allà on no hi havia un arbre, i llavors feia el picor. Tirava la rama de dins, i llavors era servia per estufes, allò un pla per estufes. I quan venia que el sol sortia, ja he fet una piconada i fa sortir uns 100 quilos de picon. I la venia a passar 3 quilos. Veu? I l'altre dia, vinga a picar aquí, a fer. Picar no mirava les hores, a fer, a fer. I això va anar així. Perquè la tramuntana és tot el més flac que aquí. Ara, en la carbó, no té de fer carbó. Per fer un quintal de carbó, havia de fer cinc quintals de llenya. I a tramuntana, per fer un quintal de carbó, havia de fer 7 quilos de sol per fer un quintal. I aquí en 5 ho feies. La llet i tot és igual. No té valor, que té més força.
3: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

cucú. Aquesta història jo li contava, li vaig dir, records en els llavis, i a través d'ell jo també tornava.

0: What's your name?
1: Samantha.
0: Oh, Samantha. Do you dance with me?

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Incomptables!
1: Ui, en directe.
2: Bon dia i alegria. Com estem?
1: Com us duts,
3: molt bé, sí, sí.
2: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
1: T'has cansat molt ràpid.
2: Bé, perquè hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
1: Cada dia hi torn.
2: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
1: Qui?
2: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
1: Oleguer Freses.
2: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
1: Això n'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això
2: no
1: pot ser.
2: No pensi, jo quan estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que tor vell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
3: Les llengües es moren, o què?
2: I, desapareixen. Deixen de xerrar.
3: Bueno.
2: I clar, no, tu sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües.
3: Wow.
2: D'acord?
1: Ostres, tu!
2: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós és que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser. Fins ara, que la llengua oficial és l'anglès.
4: L'anglès, sempre.
2: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa, és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè, clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
3: Jo no sé. Un vol de matí. Però sí, jo què sé.
2: Clar, no.
3: No sé quina hora.
4: No mos dones sa vida per...
2: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
4: 10 per am.
3: 10 o 12.
2: Però bé...
4: No te dones sa vida,
3: Per quantes
4: llengües?
3: Quantes donen?
2: No, jo no ho he calculat, no. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Sí, ara aquí no ho tinc previst. Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerri l'estat espanyol com a territori, no?
1: A partir de quan es considera que s'xerra la llengua? Per quants de parlants?
2: Amb una tradició.
1: Ah, vale.
2: Amb una tradició, clar, a veure.
1: Anglès, francès, Menorca, deus xerrar amb un de francès, o no?
2: No, però no comptam això, comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que s'xerren a l'estat espanyol?
3: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
2: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona la calculació. Molt bon càlcul.
3: Gràcies, l'ha fet un iPhone. Que no patrocina. Aquesta com el Rambú, que s'ho van patrocinar.
4: Cercant patrocinadors.
3: Bona viàssima, vale? Que faig feina allà.
2: No, en Txec no va desencaminat. Perquè...
3: Això no dit res.
4: Jo he dit 10.
3: Ah, vale.
2: He dit 10. I, clar, després depèn de com consideres llengua, que tal... Però, clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
3: Hola.
2: Perquè...
1: Buah, tio,
3: buah, te passes.
2: Clar, és que si no és l'estat espanyol, se xerra gallec i se xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
3: El Silvo Gomero com xerra?
2: Així, exactament així.
3: Silvo. Silvo.
4: Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no,
3: ets... Sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però el Silvo Gomero en principi se xiulava...

0: a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisarem un WhatsApp, no? No, en aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades...
1: No me contestau?
0: I...
1: Jo t'estic xerrant aquí.
0: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Sillengo Guanche, és a dir, el Gomero, el Silbo, se representava a partir del Guanche.
2: Ja més, dus més de 10 llengües, ja.
0: Però quan el Guanche... No, però un és mort i l'altre no és llengua, tio.
2: Ah, vale, el Silbo.
0: I quan quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar, no podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí amb aquest recompte com a llengua territorial escaló, que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i panjavi, no? D'escaló, per exemple, ens han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
2: Impressionant.
0: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
3: Ui!
0: Per sota bé, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
0: Però és que a l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
2: El principi.
0: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en manxego, saps?
2: Perquè
0: en
2: manxego?
0: Es diu El Principete.
2: Aquesta la vull jo. Aquesta la vull jo.
0: I clar, fa gràcia.
2: Ai, que bo.
0: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar, que el castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el dono per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
2: Sona.
0: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen en tipologies lingüístiques, no? I, per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, bueno, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
2: No m'ho sorprèn.
0: No m'ho sorprèn? Però jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija, d'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, i els qui no, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
2: Com la plaça Miranda.
3: Que cabro!
1: És un gueto, no? És un gueto.
2: I jo.
1: En Pedro està a punt d'explotar.
2: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer una vermuta, és igual.
1: Tu se passa a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabeu.
2: Bueno, sí. El que vull fer una vermuta i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
0: Jo tornava a ratllar de futbol.
2: Les policies, no? És igual.
1: Pedro va passejar.
3: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, té les seves obligacions.
0: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I en canvi Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord, a Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
2: Berber
0: no, per això no ens agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amazics. I amazic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils. No? I això era per avui.
2: Gràcies, tio, quan t'apomento.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Fetes les presentacions, ja podeu ser en aquest convit, perquè avui conversarem sobre l'amor en temps moderns. L'amor, allò que de vegades s'ha dit que mou el món. L'amor, i no només el romàntic, determina les nostres relacions socials, com ens comunicam i, en definitiva, qui som. Però tot sovint ha quedat decantat des de debat públic. I s'enxerra massa poc com a fet col·lectiu, social i inherentment polític. Una dècada després de la publicació de En defensa d'Afrodita i de l'auge de les alternatives relacionals, més o menys costades en el debat públic i en els debats de bar, es nota que darrerament hem reculat i hem abraçat la monogàmia. I no només els que abans havien provat altres alternatives, sinó també les generacions més joves, que sembla que ara ja ni s'ho plantegin. I ara, de cop, obres Instagram i sembla que tothom es casa. Pot ser que fugint de la privatització de les altres persones mos haguem perdut en la liquiditat de les relacions i ara tornem a anhelar una solidesa que perduri? En aquest episodi parlarem sobre l'amor en temps moderns i tardocapitalistes.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

farò se mai, mai attindré. Si fas l'amor en llits de porcellana, dia rere dia.

aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí seix

mostrar. Sa cara es part d'un disseny gràfic a mig acabar. Sa cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. Sa cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. Sa cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. Sa cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. Sa cara és un mirall gegant ple de petits detalls. Sa cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. Sa cara que

0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
1: Això és una...
0: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
2: Hòstia, això...
1: Sí, sí, és la meva porcatjada. La meva 10 segons de porcatjada de la història. La meva 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
2: Fem història.
1: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada, apuntau aquesta paraula.
3: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
0: En Cibert hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
3: Si estiu llençolada, tu. Llençolada.
2: Bueno, augment dels vols de València.
3: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
1: Molt bona, aquesta.
3: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cisè, per aquesta

0: secció, que sempre ens agrada tant i prenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
1: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Esto da más veces creo y eso que son precios. Ando chere de mostrar eso Marte por todas esas vainas. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé esas vainas.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent, pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, claro, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem lo de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

aquí no hi eren. Perquè encara que hagués saltat aquell tant de cocodril, com havia fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: adverteixen els experts que ens hem anat rodejant de substàncies altament tòxiques per a la salut. Tenim milers de derivats químics amb qui convivim estretament. Presenten uns llindars individuals de toxicitat més o manco controlats, però ningú vigila l'efecte combinat. En els perills territorials, sovint hi veiem el mateix error.
1: Època de muda. Capítol 42. L'efecte còctel.

La indústria del petroli genera actualment molts productes més enllà del combustible. Tenim tèxtils que no estaquen i que no s'encenen al foc, perquè hi hem afegit compostos. Tenim plàstics de cuina, cosmètics, pesticides, desodorants, envasos, que desprenen fàcilment això que s'anomena disruptors endocrins. Es tracta de substàncies químiques que afecten el funcionament hormonal. Les hormones venen a ser la manera en què es comuniquen les nostres cèl·lules i aquests disruptors de vegades anul·len les hormones i de vegades les suplanten, generant importants desajustos que es tradueixen en patologies modernes.

0: Són modernes, sí, però no tant. Fa molts anys que es van descriure els primers efectes. El llibre de Rachel Carson, Primavera silenciosa, ja advertia d'ocells que no cantaven per disrupció endocrina. És de principis dels anys 60. De llavors, el problema ha crescut, perquè la indústria ha tingut més influència que la ciència. Quan s'ordena el territori, sempre es recomana treballar amb equips multidisciplinaris, precisament perquè cal controlar diversos efectes combinats. Per exemple, posar hotels al camp sense límit de places, com planteja la modificació que s'està preparant del PTI, no només pot contribuir a ampliar la congestió turística de l'illa. Posar centenars de persones a una zona on no hi ha clavegueram genera alts perills de contaminació de l'aqüífer. Incorpora noves pressions d'extraccions d'aigua i més infraestructures d'abastiment energètic a indrets no pensats per a això. Fer hotels grossos o grans bodegues en sòl rústic implica un trànsit important de camions que hauran d'abastir els establiments, una circulació molt més intensa de vehicles en una zona de camins rurals. A la llarga, s'intentarà ampliar la secció dels camins, com ja estan fent alguns hotels. Voldrà dir haver de tenir grans zones d'aparcament que, amb molta probabilitat, se situaran vora espais d'important risc d'incendi. Quantes piscines i de quina dimensió s'hi posaran? Perquè amb l'esmentada modificació també s'elimina la restricció d'una piscina per establiment, així com les dimensions màximes de les piscines. I tornaria a haver barra lliure.
1: Necesitamos madera! Traed madera! Traed madera! Es la guerra!
0: Els avanços mèdics han permès controlar molt bé les malalties infeccioses a països més rics, però no han pogut controlar les patologies modernes. Les investigacions científiques permeten generar mapes geogràfics per saber com es distribueixen les noves afeccions. Això ha desmentit la teoria de la vulnerabilitat en funció del codi genètic. Ara, diuen els experts, compta més el codi postal, és a dir, l'ambient en el qual viu la gent. A l'hora de prevenir les destrosses territorials passa el mateix. Més que la filosofia general entre humans i natura, el que compta és l'articulat dels instruments legals amb què es doti cada comunitat. Quan el territori s'ordena amb contractes menors individuals, quan la Comissió de Medi Ambient passa a ser una persona que es designa a dit, els efectes combinats no són avaluats i no és una casualitat. La ciència ha identificat també els compostos orgànics persistents, els forever chemicals. En el territori hi ha les pressions especulatives reincidents, els forever lobbies, que, en cada ocasió propícia, reapareixen.
2: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

mal consumats. Rodes meu planeta diminut per l'univers amb una sola planta que l'habita. Per ella és per sa única que escric cada vers i lluita una història.

0: Bon dia.
1: Vale, bon
0: alegria.
1: Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Yengun Tapres volia xerrar vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no et pensis.
1: Composicionalitat. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
2: És un embarbussament i a tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi és català, és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no,
3: i no
0: en principi no és així. No és així i
2: si robam per tot.
0: Exacte.
3: Totes aquestes estàndards des de el que xerren Fornells. Que fan allà i agafen.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerren Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla. El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
2: Els
1: hivern d'en fora. Web
0: és forneller, no?
1: Sí. Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
3: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a l'amanida d'enciam, d'acord?
3: És molt saludable, eh?
0: Sí, no, avui duc uns quants de
2: per les gallines.
3: Ara, pom.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria
3: ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
3: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
3: Tomàtica, adéu, quina tomàtica.
0: Clar.
3: Com el club supertres del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtica és el...
0: Clar, aquestes formes són
3: totes... És automàtic, tomàquet, automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
3: Exacte, millor també. Però a Barcelona ho fan TV3, no? De tomàtic, de tomàquet.
0: No.
3: No, jo pensava mai en això, no pensava res.
2: Hòstia,
3: només pensava un poc.
1: Com és que li deien tomàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
3: Clar, vols?
0: Que era un tomàtic. Que era un tomàquet automàtic.
2: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan t'ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
3: És que ja em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el supertres, que boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tot s'estiu.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, eh? Perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
3: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du, eh?
0: O du, exacte.
1: Cada un diu com vol.

0: Exacte. Però sí, sí, tenim sis formes normatives de xerrar d'automàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim quatre formes, que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
3: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... per allà, Cosentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir safanòria, d'acord? En canvi, carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... que
2: la
0: també
2: carota,
0: arriba,
2: la forma carota.
0: Carota. Carota. Carota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
3: Aquesta l'haurien d'adoptar, no?
0: Carota.
2: Sí, ja està, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no fem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo. Però en mot la, mot ya, mot lu i mot yu sí que sonen al diccionari.
2: Mot lu.
0: Mot amb bo final, eh? Uh-huh. Amb bo final. Mot lu i mot yo. D'acord?
2: Wow.
0: Igual que també tenim batla amb TL o TL, no? Dues L's.
2: Es balla,
0: tant, però segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb TL o dues L's després, eh?
1: Sí, això hi he pensat qualque vegada jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
3: Es balla sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt.
3: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
3: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més L's, millor.
1: Com més L's, més importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres de moltes vegades deim pato i dius pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
3: Pato Aventures.
0: D'acord?
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
2: Paco.
0: Paco, Paco, que xisco també, eh?
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
3: No, Paco, era mon pare.
2: A tu i de Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
3: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord?
1: Que influenciables. Jo trobo que allò d'Anner ho hem de recuperar. Eh?
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres.
1: I... Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, jo em va a marcar. Jo
2: quina bella escena.
0: I...
2: què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant, d'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix m'ho passa...
1: Lo d'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè així no has de distingir
1: els
0: infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí, que no és el mateix, el capvespre que és fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què paraules de paraules.
0: Això ja ho hem après en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: El tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si comença a fer-se fosc, el vespre... Ostres, el vespre m'assembla que és a partir de les 8. Però aquí m'ha...
2: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I ara quan mos canviïn l'hora ja serà quan...
2: L'han canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: M'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'anar a Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant... Podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
3: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Per fer-me xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Bueno, però així, és per coses importants.
1: A veure, si avui dubtam Ànnera, no me facis dubtar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom m'ha fet sa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.

0: Llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama desbrossa el seu camí.
0: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, a Maquetes, després d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona Maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Molt bé, superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a Maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que a la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sa Gramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sa Gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma de la vida.

0: la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits i preparats.
0: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
2: La Badia de Northanger és una de les primeres novel·les de Jane Austen. És a dir, és una novel·la de joventut i, com a tal, és molt diferent de la imatge més canònica que solen tenir de l'autora. Aquí, Austen es mostra més divertida que mai, gamberra i profundament irònica. La protagonista és na Catherine Morland, una lota ingènua, una heroïna entranyable, que llegeix moltes novel·les gòtiques, que són les que estaven de moda en aquella època, sobretot entre les jovenetes. La conviden a una abadia, l'abadia de Northanger, i allà la seva imaginació vola massa amunt. S'imagina que el castell, gegant, és ple de misteris, que hi ha fantasmes, que hi ha dones tancades a un àtic i que hi han passat tragèdies. Així, l'autora construeix una paròdia brillant d'aquestes novel·les gòtiques que llegien, sobretot, com he dit abans, moltes dones joves. Jane Austen se'n riu dels tòpics literaris, però també de les expectatives romàntiques, de la credulitat de les al·lotes que no han sortit gaire de casa i de la manera com la ficció pot deformar la mirada sobre la realitat. Per això és una lectura ideal per entrar dins el món d'aquesta autora, ja que és molt àgil i diferent, però a la vegada s'hi poden intuir amb molta nitidesa els grans temes de maduresa de Jane Austen, com per exemple la formació moral, el procés de maduresa de les dones joves, equivocar-se, fer ridícul, rectificar, saber demanar perdó, reflexions sobre la lectura i la imaginació i també la crítica social que s'hi fica en ella, diferències de classe, matrimonis i el gran tema de Jane Austen, que és la importància dels doblers. Per tant, tot i el to juganer i paròdic, la Badia de Northanger no s'ha de considerar en absolut una obra menor. És el laboratori de proves on Austen assatja els personatges i els temes que acabaran definint tota la seva obra posterior. És veritat que, ja ho repeteixo, jo crec que és molt bona porta d'entrada per iniciar-se en el món de l'autora. Podeu trobar aquesta obra en una edició preciosa, en una portada blava, de Viena Edicions, a la col·lecció del Club Victòria, amb una traducció fantàstica de Jordi Arbonés. Vos la recomano molt.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

Aquesta Lota va néixer a Ulloc, devés als anys 50. La seva vida va ser una vida normal, com totes les al·lotes d'aquell temps. Va anar a escola, a cases monges, i va complir amb totes les normes que regien aquell temps. Quan tenia 7 anys, va anar a fer la primera comunió, va continuar estudiant, anava i venia a peu des del lloc fins en el poble. Cada dia, per anar a l'escola, eren 4 quilòmetres. Cada trajecte els feia tant si feia fred com si feia calor, a peu. Va fer fins a tercer grau, que era el que hi havia a l'escola en aquell temps. A ella li hauria agradat estudiar més, però era impensable que una al·lota de lloc anés a estudiar, i per ella l'escola va estar acabada. Però a ella sempre li va agradar molt llegir i escriure.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu i Amburo, i seguim aquesta travessa. I ho fem amb una pregunta. Teniu un color que vos identifiqui? Si haguéssiu de triar un color per definir-vos, quin seria? Aquesta història va de so. D'un fillet que, quan va néixer, era gris. Es diu El nen gris i és d'en Lluís Ferrer. Un conte que va ser bastant reconegut i premiat. Va, anem a compartir, desconnectem de la realitat i veiem a on mos porta.
0: Andreu i Amburo presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de Ràdio Far Menorca

www.cultura.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem en connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per ser un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir en els convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Com... quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot el rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies.
0: I
1: sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys,
0: uh-huh.
1: I tenia la ràdio posada i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC,
0: mm-hmm.
1: I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes que saps.
0: No, el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: No, i vas començar
1: sobretot a... Digues,
0: perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, em vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Manresa.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Llegeix llentrisca.
1: Deriva flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes, escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

s'han remugat. Faig-se favor de callar, li diu sa sogra. I ella va començar a cridar.

0: News de Burgachas. IB3, en col·laboració amb Soca de Mots, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges d'Iñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i la gent ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbè en el nou McDonald's del polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de petzalot i un sortidor de McFlurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom a pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Mallorca.

i mallorquins. Mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt en fora, carregues de l'endia i carregues de droga. Tots els policies guaitament atents. Ciutadella plena, plena de delinqüents. Tots els

No se casen ni combreguen en l'Ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots els

aquesta policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. Sa policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.

0: trobar personal preparat i disposat a treballar de valenta en un restaurant d'estiu s'ha convertit en una odissea. L'establiment familiar fa anys que rutlla, però obrir des dels berenars dels matins fins als sopars dels vespres requereix una plantilla que constantment entrava en crisi. Això ha duit a un replantejament que ha resultat virtuós.
1: Època de muda. Capítol 47. Canviar el rumb.
0: Després de dues temporades de passar molt d'estrès perquè les coses sortissin bé i que la clientela marxés contenta, l'amo va decidir fer un cop de cap. Ara només fan un torn de feina i tanquen després del dinar. I resulta que ha estat un encert, des del punt de vista econòmic i també pel que fa a la qualitat de vida dels treballadors. A la societat actual sempre incentivada al consumisme, sovint es confon el volum que mou el negoci amb els resultats del negoci. I moltes vegades, reduir el volum vol dir augmentar els beneficis. Perquè a partir de cert moment, les despeses afegides s'enduen més diners que els ingressos que se'n deriven. Això ho coneixen bé alguns ramaders de Menorca, que han acabat rebaixant el nombre de vaques i així han aconseguit augmentar els beneficis. Pel mateix motiu que en el cas del restaurant. I és que el bestiar que no pots alimentar a partir d'una producció raonable de pastura a la pròpia finca obliga a comprar pinsos i farratges externs, que tenen un preu superior als ingressos que generen les vaques afegides. Tenir manco animals també vol dir reduir mal de caps i tensions, així com alliberar temps per poder fer altres coses que poden ser més estratègiques per a la viabilitat econòmica i per a la qualitat de vida de la gent. De vegades, menys és millor. Com és lògic, potser podran oferir una altra òptica a l'empresa de begudes que ven al restaurant, al repartidor que les hi porta o la tenda que ven pinsos als pagesos. El món està format de moltes peces i totes tenen la seva importància. Però amb un poc de visió de mig termini, més enllà de salvar l'any, tan de moda actualment, hauria d'interessar més que el restaurant no acabi tancant o que el pagès no hagi d'anar a fer de jardiner perquè no surten els nombres. Perquè si arribem a aquest punt, el negoci no serà menor, serà zero. La saturació turística és un dels temes actuals que provoquen debats, anàlisis i reflexions. S'entreveu un interès important d'alguns sectors per evitar que un procés així prosperi, perquè hi ha el risc que la gent arribi a conclusions similars a les dels exemples citats. Per això hi ha intents reiterats de catalogar aquests moviments com a antiturístics, a fi de situar les potencials alternatives en una situació de marginalitat. Però molta gent ja ha vist que el turisme, en realitat, ven l'entorn que millor s'ha conservat. I l'han conservat aquells que ara es pretén catalogar d'antiturístics. No es tracta d'anar contra el turisme. Es tracta de canviar el rumb d'un creixement que ofega. Buscar una economia que generi beneficis reals, que millori la vida de la gent i que vagi recuperant un planeta que també s'ha de poder habitar en les pròximes dècades, és un camí que s'ha de recórrer amb convenciment i satisfacció.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter, Macaret, el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant, i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclata-sangs. Salzinada en Salort, Sartigueta, Llucaig, la Cucanya, ses Rambes, Miniatzau, el Coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, Vinia Guarda, es Banyul, Tordonell, Sabuval. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per planya cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

fais ma petite patite. Fins que jo sigui pols estremida, pol·len del teu ventre.

0: Glosses. Això és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Trullol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si l'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
4: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Benvinguts, amics, amigues, en aquest nou espai de Sagramola, amics de Radio Far. Benvinguts, anem a començar un altre programa. En aquest cas el dedicarem a les cançons instrumentals. Això ja ho vam fer en la primera temporada, ja vam gravar un programa en versions instrumentals. En aquest cas no repetirem cap dels músics ni de les peces que vam posar allà, perquè en tenim a molts, n'hi ha moltíssimes de gravacions que podem posar aquí, i anem comentant i presentant algunes d'aquestes. Per quin motiu un músic no posa lletres a les cançons, o per quin motiu fa la cançó senzillament sense música? Poden-se molts, d'aquí trauríem, això és com un arbre que trauríem mil branques. Un pot dir que és que, mira, en aquell moment no li ha vingut cap lletra en concret. Altres vegades poden dir que donen per entès que la música per si mateixa, sense necessitat de paraules, ja expressa en prou. I el que està clar és que sigui com sigui, la música sempre té una repercussió directa damunt de qui l'escolta i també damunt de qui l'interpreta, per suposat. I a vegades es ve que una melodia per si mateixa, sense necessitat d'haver-hi texta, ja ens diu, ja ens recorda coses, ja ens diu alguna cosa. I també es ve que no a tots li diu el mateix, no? Per això, la màgia de la música. Abans de partir amb aquesta temàtica i d'entrar en matèria, anem a recordar la cançó que vam deixar penjada la setmana passada per abans si qualcú l'encertava. Anem a repetir-la.

Bé, per suposat que tothom ha reconegut la veu d'en Chris Juni, que una va dir, supos que qualcú l'ha conegut, ma, jo crec que tothom l'ha conegut, no? Els que cantaven en Chris Juni, el raro era que cantava en castellà, no? I sí, aquest disc és de Ja t'ho diré, és un disc que van gravar en castellà, i que aquesta cançó concretament es diu Diamantes para ti, i bé, Ja t'ho diré, jo crec que en aquell moment Ja t'ho diré van tenir uns anys excepcionals de molt exitosos, i el fet de gravar aquest disc podia tenir diferents lectures, diríem, però jo crec que una idea era obrir mercat, és el que solen fer alguns, obrir mercat i dir, bueno, si cantem en castellà m'ho escoltaran més gent. No sempre funciona aquesta idea, no sempre funciona aquesta idea. O una altra cosa era dir, bueno, anem a provar de gravar una cançó, un disc en castellà. No és una cançó, és tot un disc. No sé, sigui com sigui, a la discografia de Ja t'ho diré, hi ha un disc en castellà poc escoltat, poc reconegut, i són ells mateixos, els mateixos músics, tot exactament igual, en temes seus, propis, però cantats en castellà. Aquest disc, Diamantes para ti, era això, Ja t'ho diré. Vull dir, per qui no sabia d'on sortia la cançó, ja us teniu clar. Bé, bueno, anem a entrar en matèria amb el tema que havíem comentat del món dels instrumentals. Els instrumentals és una de les músiques que més s'han emprat per fer el que en diríem bandes sonores. És a dir, que moltes vegades alguns músics se'ls ha contratat perquè posin una música de fons a unes situacions concretes que es projectaran en pantalla, unes pel·lícules, i llavors me podia fer una música per això, no? Hi ha alguns músics menorquins que s'han dedicat a fer música per bandes sonores, per pel·lícules, però possiblement un dels qui més n'ha fetes és Nalan Florit, que és un artista ciutadellenc. Ha participat en diferents bandes sonores, i la seva música, a part de sortir a la pel·lícula, que moltes vegades eren pel·lícules curtes, però sí, n'ha fet uns quants. Llavors les cançons sortien només a la pel·lícula, i alguna quedava penjada en xarxa, allò que la podies anar a repescar i escoltar-la, però no s'editaven en físic habitualment. Però mitjançant la discogràfica ciutadella en Lomar Records sí que en van llançar alguns en físic, en CDs en físic, i fins i tot, ara els darrers anys, va editar també un casset, aquella cosa, aquell format, aquella cosa que si quan s'emboava vies amb un boli. Bueno, pues, també Nalan Florit va fer un casset fa poc. Bé, jo tinc fins a 6, jo tinc a casa controlats fins a 6 produccions, 6 obres, 6 CDs, diríem, d'aquest artista. És possible que en tingui algun més, és possible. I us volia proposar avui escoltar una cançó curteta, d'una pel·lícula japonesa, però ara vos diré una paraula, bueno, vos diré el títol de la pel·lícula i el títol també del disc en japonès. Jo supos que ningú m'entendrà, ningú sabrà què punyetes he dit, però jo intentaré llegir-ho tal qual ho posa el disc. Seria Yoi Ryoko Uo. Yoi Ryoko Uo. Ja ho sabeu, si vos agradàs molt aquesta cançó que vos pos, per cercar-la hauríeu de cercar Yoi Ryoko Uo. És la banda sonora d'una pel·lícula japonesa on en Nalan Florit va posar música. Nalan Florit, abans de res, vos tenc que dir que ell, quan va començar, mitja en broma, ses obres els afirmava amb un pseudònim que era Snowman Lost His Head, que era Ninot de Neu ha perdut el cap, no? Que això fa referència a un joc de antic ja, un joc antic ja d'ordenador, de Mario Bros. Ninot de Neu ha perdut el seu cap. Snowman Lost His Head. Bé, Nalan Florit. Anem a escoltar una cançó d'aquest disc.
d'aquesta pel·lícula editada al Japó. Si vos sembla, us posaré la pista 4, que es diu Persecució. Ell fa feina bàsicament en música electrònica, s'ho grava a casa i treballa molt en teclats, amb efectes de sons, creant atmosferes i creant dinàmiques que poden ajudar, evidentment, a el que és el contingut de la pel·lícula. Anem a escoltar aquesta Persecució.

Aquest que hem escoltat era Alan Florit, aquest ciutadellenc que ha participat i que ha col·laborat en diferents bandes sonores per pel·lícules que ell sempre han estat curts, pel·lícules curtes, i llavors ell ha editat diferents edicions, publicacions entorn a aquest tipus de música, aquest tipus d'ambients que ha creat. Bé, per qui no el coneixia, ja en teniu una altra de la llista. Alan Florit, de Ciutadella, convé tenir-lo en compte. En un altre apartat tindríem també dels mondes instrumentals, i ja que xerraven de bandes sonores, tindríem en Diego Monjo. Diego Monjo, hi ha Diego Monjo pare, Diego Monjo fi, Diego Monjo pare, que n'han xerrat bastantes vegades d'ell, i del fi també, però son pare era cantant d'òpera, va gravar diferents zarzueles dins dels anys 50, al costat d'Oscar Paul, i té una extensa producció discogràfica, son pare, Diego Monjo, Didac Monjo, i després va posar a fer feina en el Liceu, i el món de l'òpera era la seva passió, i moltes vegades col·laborava amb l'òpera d'amor, i col·laborava en produccions operístiques que es feien aquí a Silla, pues moltes vegades ell sempre hi posava sa mà, era qui recomanava cantants i tot aquest tipus de coses. El seu fill, pianista i molt bon músic, també amb el seu mateix nom, Diego Monjo, ho es destaca per moltes coses en el tema de sa discografia. Una de les que jo més m'atreu, més m'apassiona, com una curiositat, més que res, és que va ser el primer menorquí que va editar un disc, un CD, va fer CD i va fer casset en música amb ordenador. És a dir, va fer música amb ordenador, tu ho escoltes i en principi se suposa que és música en directe, no és música electrònica, no és música electrònica, sinó que és música, com que sigui música folclòrica, diguem, però feta amb instruments electrònics, amb ordenadors. I ho va fer en un moment, a finals dels anys 80, on era molt complicat, més que complicat, era una cosa molt nova, i la tecnologia no estava gaire avançada. Per tant, aquest disc resalta per això, no? És a dir, l'escoltam ara i m'ho sona com sona com a molt màquina, com a molt pot, però té la seva importància perquè va ser el primer i es va arriscar amb això. Però, a part d'això, també ha col·laborat en diferents bandes sonores. Ell va estar dins Hollywood, va estar a les ordres de Steven Spielberg. Crec que més bé en l'apartat de producció i edició, però ha col·laborat en músiques i en bandes sonores allà, no? A part de tot això, a més, en el seu bagatge, quan ell estudiava, va fer un estudis per trompa, va escriure, diríem que va composar música clàssica, fragments de música clàssica per trompa, un instrument, els que sou músics doncs sap que és una trompa, i els que no sou músics és aquell instrument enrevoltat, allò, la trompa. Ell va escriure una sèrie d'obres per trompa i piano. Té una col·lecció que es diu Tempos de Amistat, que és una suite per trompa i piano, on hi ha tots els mesos de l'any. Gener com a horitzó, escalorós i pacífic mes d'agost, dies de setembre, fues de novembre, és a dir, cada mes té una peça. I llavors també té un altre apartat, que també és una suite per trompa i piano, que es diu Un dia en el camp. I d'aquest dia en el camp extraurem una cançó que es diu Entre amics, que és una cançó instrumental, per suposat, on està escrit, com han dit, per trompa i piano, que té el caràcter aquest clàssic, però a la vegada també té l'alegria aquesta de la temàtica un poc, no? I la bona composició, la bona mà a hora de composar d'en Diego Monjo. Anem a escoltar Entre amics d'en Diego Monjo.

I aquesta era la cançó Entre Amics, que va composar en Diego Monjo, i per si no havia quedat clara la seva internacionalitat, direm que el qui tocava la trompa en aquest cas era Hans Pizka, que és un músic nascut a França i que bueno, ha tocat en la Filharmònica de Viena i bueno, ha estat baix les ordres d'en Karajan i gent així. Vull dir que és un trompista espectacular i reconegudíssim a nivell internacional. I el pianista era na Júlia Supin, que era eslovaca, és eslovaca. Vull dir que ja veus, els dos músics que interpretaven aquesta peça d'aquest Maunes eren músics de fora d'aquestes, en fora d'aquí de Menorca, però que, bueno, que interpretaven aquestes composicions excel·lents que va fer en Diego Monjo. És un disc ben curiós i ben polit, vull dir, és que li ha dit aquesta línia de cançons, està clar. Vos havia comentat abans que en Diego Monjo era un dels primers que havia fet música així amb ordenador. Anem a posar-ne un altre. És un grup que van gravar alguns instrumentals. Els grups de Línia Blava són en Pere i Nana, i aquesta cançó la va fer en Pere, i era la cançó que donava títol en el grup i en el disc, els discs de Línia Blava, i la cançó es diu també Línia Blava, i també se va trobar bàsicament amb ordenador, amb els primers ordenadors que gravaven música. Ell mateix es va composar ritme, va fer diferents arranjaments de metall, i tot ho va fer ell. No és com avui, que els ordenadors els dius, mira, vull fer una cançó així, i te la donen feta. No, ell s'ho va rascar tot, era de les primeres vegades que es gravava així aquí amb ordenador. Era l'any 92, era l'any 92, i ell ho va treure, i va treure aquesta, vos posaré aquesta cançó d'exemple, amb aquest piano, que està, bueno, ja ho veus, tocat manualment, de tal manera que no és l'ordenador qui sona, sinó que és ell, és qui rasca el piano, l'ordenador senzillament passa gravació, llavors ell va composar una pista per aquí, una pista per allà, i va fer aquesta cançó. En Pere Pons, de Línia Blava, tocant aquesta cançó que també es diu precisament Línia Blava.

Molt bé, en Pere Pons. Pere Pons, teclista i en aquest cas també compositor del grup Línia Blava. Hem escoltat aquest tema dels anys 90, l'any 92 concretament, es va editar aquest casset, l'any 92, que és de Línia Blava, i que havien compost ells. Vull dir, aquest tema, aquestes pianades, són de creació pròpia. Un altre dels grups, de les associacions que grupals, diguem, que han gravat instrumentals són els grups folclòrics. Molts grups folclòrics s'han dedicat a gravar algunes peces instrumentals de tot tipus. A vegades han gravat temes populars o algunes vegades també han fet creació pròpia. Alguns dels grups, record, que tenien el costum, o tenen encara, perquè potser hi ha qualque... Jo ho desconec, jo estic pensant, m'ha vingut en el cap grups que ja no toquen, grups folclòrics ja no toquen, però que tenien una peça instrumental per començar sempre. Era una manera d'escaufar els músics i tenien una peça per escaufar, per començar el concert. Tocaven i feien una peça instrumental i després ja saludaven de bon dia, bones tardes, i començaven la ballada o la sonada. Aquestes cançons moltes vegades eren composicions pròpies, o temes populars, com dèiem. En aquest cas us posarem un tema de Salvaida que és una composició seva, es diu De Ballant de Sant Àgueda, una de les primeres composicions que van fer com a grup i que de qualque manera ja donaven a entendre un poc cap on aniria la idea del grup aquest, perquè era, bueno, amb instruments tradicionals però amb unes fortes arrels mediterrànies, diríem, no? amb aires àrabs, amb una mica també d'improvisació dins aquest tema i bueno, un poc fent referència a la música menorquina, però també en totes les arrels mediterrànies que tenim. És a dir, a Menorca tenim som una illa culturalment molt rica perquè hem mamat de molt d'estils i de moltes les generacions han begut de moltes fonts. Ara es fa mitjançant la globalització, per la ràdio, per els ordenadors, per els mòbils, ens arriba tot tipus de músiques, llavors era la gent, i Menorca era rica amb això. Ho demostra aquest tema de Subaida, que es diu De Ballant de Sant Àgueda. Anem a escoltar-lo.

Els que treballaven de Santa Àgueda eren, en aquest cas, Subaida, aquest grup de música tradicional i també folclòrica. En aquest primer disc ens recordaven una mica les mestissatges, la fusió, la mescla que tenim aquí a Menorca de cultures i de músiques, amb aquest aire així mediterrani, diríem, no? Anant cap a una altra banda, us presentaré un disc del qual en alguna ocasió ja n'hem posat algun tema i avui anem a escoltar-ne un altre, si us sembla, i estic xerrant d'un pianista maonès, en Sergi Ameller. És un pianista que ha participat en diferents grups i que bueno, ha compartit la seva vida professional en sa música, i a part de tocar en diferents grups, en una ocasió es va arriscar a gravar un disc amb música pròpia, un disc lo important era, com ja hem escoltat abans, la creació d'atmosferes, diguem, no? Ell amb el piano, en el concert te deixes endur per la seva música, i la música t'endú, te fa recordar, te fa pensar, te fa emocionar, i això és una mica la funció de la música, és aconseguir aquesta emoció. Ell, a totes les peces que va tocar, no hi va posar res més que el nom de moviment. Per tant, hi ha moviment 1, moviment 2, moviment 3, moviment 4, i moviment era el nom de cada peça, amb un nombre. En aquest cas, avui escoltarem el moviment nombre 7, avui escoltarem el piano i un altre instrument que et sabeu, però sense pronunciar paraules, sinó que s'acompanya de sabeu com un instrument més, com és, però no per dir coses, sinó per expressar coses, no? Bé, anem a escoltar aquest moviment 7 d'en Sergi Ameller.

Molt bé, màgica aquesta peça. En la seva veu, fent ús d'espalsat i evocant emocions. Bé, això era Sergi Ametller, que va editar aquest disc tan emotiu i tan sentit. Anem cap a un altre cap, perquè aquí ja sabeu que feien consecó a Sasa, moltes vegades anem d'un cap a l'altre, d'un extrem a l'altre, i si ara havíem passat d'un relaxament, anem a una, bueno, a un rock and roll, i un rock and roll canyero, i us posarem una cançó d'un grup que també es va fer ús en moltes ocasions d'instrumentals. Qui són els Triquinis? Els Triquinis van gravar aquest disc, aquest vinil, el 2018, i bueno, la música s'ha vist com a música surf, una música amb influències molt americanes, i bueno, en aquest cas escoltarem aquest boogie, que està tocat a tota canya i a tota màquina, que es diu Stacy Boogie, i bueno, pues, veurem una altra manera d'expressar la música mitjançant només la música. Stacy Boogie, The Triquinis.

Estriquinis, amb aquest Stracey Boogie de bueno, aquest instrumental a ritme de rock and roll. Anem a escoltar un tema d'en Xavi Criado. Xavi Criado és un professor de piano català, però que estiuetja, va venir aquí a Menorca a estiuetjar de jovenet, amb un pare i sa mare, i llavors cada estiu venien i feien aquí com a dues setmanes, fins que va arribar que ja no feien dues setmanes, feien tot un mes, i ara ell es considera menorquí d'adopció, perquè quan acaba l'escola se'n ve cap a Menorca i fa dos mesos o tres a Menorca visquent, diguem, no? Que s'estiu el ve a viure aquí. S'estiu el ve a viure aquí. Llavors ell va composar tot un disc que es diu Esplendent Gil, i cada una de les cançons té un nom que ens donen a conèixer, ens donen una idea del motiu que el va inspirar, diríem, no? Llavors veurem, n'hi ha una que es diu Mig del Gran, una altra que es diu Camí de Cavalls, una altra es diu El Far de Favaric, Ses Ones de Talis, tot això són temes que ell va... que van gravar en dos músics professionals, un clarinet i un contrabaix, ell toca el piano, i anem a escoltar una cançó que es diu Paret Seca, i bueno, veurem de qualque manera les parets seques menorquines, de quina manera se manifesten o se representen mitjançant una peça instrumental. És el que dèiem, si qualcú sentigués primer aquesta peça i la volgués valorar, diríem, en aquest record d'això, possiblement poca gent diria una paret seca, no? Però bueno, sí, quan sigui la paret seca va ser el motiu per el qual ell va fer aquesta cançó, la inspiració. Anem a escoltar la paret seca d'en Xavi Criado.

M'encanta aquest disc. Not que, bueno, me sent que són unes melodies super guapes, bueno, un disc fantàstic, m'agrada molt. A més, tenc la sort de comptar amb l'amistat d'en Xavi i bueno, ens han trobat en diferents ocasions per fer, ens trobam i fèiem una cerveseta i xerram de les nostres coses i la veritat és que és un play. Molt bé, un discàs que quan el va fer el havia de venir a presentar a Menorca, el havia de presentar per Catalunya, però la pandèmia se van dur moltes coses i se van dur els concerts de la presentació d'aquest disc, que es va fer el disc just abans de la pandèmia i allà va quedar. Vull dir que no s'ha tocat mai en directe, que jo sàpiga, aquí a Menorca, i bueno, aquí està. Un disc perquè la gent que vulgui escoltar-lo a fons pues, sàpiga que existeix el manco, no? Anem a veure un altre tipus de música on també fan ús exclusivament de la música instrumental sense emprar la música. Sense emprar, la música l'empren sempre, sense emprar la veu. El grup es diu Xixaranga de Xubec, un grup que fa festa, que fa música, que moltes vegades el sentíem tocar pels carrers, animant grups i fent... Bueno, estirant, fent festa, això, fent festa. Xixaranga de Xubec.

Xaranga de Xubec, aquest grup nascut per la part de Ciutadella, que es dedicaven bàsicament a, bueno, primer de tot a disfrutar ells moltíssim, que ja vos asseguro que sí, que ho fan, que disfrutaven molt, es donaven molt de la improvisació i tenien aquest grup format que normalment acostumaven a fer passa carrers, per tant són sempre instruments, bueno, no hi ha pianos, són instruments portàtils, diríem, no? Que són fàcilment transportables, per tant, això, que no necessitaven tampoc d'enxufar-ho electrònicament, sinó que són instruments acústics que poden sonar així per el carrer i fer festa. Bé, un dia més mos atracàvem altra vegada en el final del programa. Ja no mos queda res més que despedir-me, que donar-vos les gràcies per haver-me acompanyat fins a aquests moments. On hem fet un repàs de diferents músiques instrumentals que tenen sempre l'arrel menorquina, com sempre fem, i que espero que alguna d'aquestes peces vos hagi pogut emocionar o al manco bueno, sorprendre, no? I vos hagi fet pensar que valia la pena escoltar aquests músics donant veu en els instruments per expressar sensacions i per donar vida a el que pensen i senten els músics. Bé, res més, vos deixaré amb una altra peça de... anava a dir una peça desconeguda. No és mai una peça desconeguda, és una peça que bueno, normalment no solen posar cançons molt populars ni molt freqüents aquí en aquest programa. Alguna pot sortir, però són cançons que són males de plegar ja de per si, no? I sé que posem aquí al final també, intentant sorprendre, intentant que qualcú pensi i això d'uns aquells. Bueno, la cançó que us posarem avui deu ser de l'any, és dins dels anys 90, i era d'un casset, això és la pista que vos don, era d'un casset, i els pròxims dies ja vos direm qui són aquests qui sonen i quina és la peça, o ja vos explicarem alguna cosa entorn en aquesta cançó, com solen fer sempre. Bé, amics, un plaer, el que vos dic sempre, vos estim molt, i el principal, que sigueu molt feliços. Si la música us pot ajudar, és molt millor. Adeu.

0: Bueno, benvinguts a la tercera entrevista d'aquest podcast de l'Esfar Cultural Gris i Mig, dedicat a la fotografia documental. Avui tenim un fotògraf cèlebre aquí a Menorca, que ha recorregut poble a poble, pam per pam, que és en David Arguimbau. David, benvingut.
1: Hola, Santiago, com estàs?
0: Molt bé, encantat de... Encantat d'estar aquí amb tu. En David ve a presentar dos treballs i especialment un que jo penso que aquí és Mercadal té un pes simbòlic molt particular, que és el treball de la Dana, 150824. Què ens pots contar sobre aquesta feina, David?
1: Bé, això va ser... Mira, ara ho contava. El mateix dia, que jo no sé quin dia era... de la setmana, sí, recordo que la meva veïna, la filla del meu veí, treia la mà per la finestra i vaig estar fent unes fotos molt bucòliques, perquè ella li començaven a caure quatre gotes a la palma de la mà, i son pare li va agafar la mà. Eren dos braços que sortien per la finestra, i va sortir una foto, bueno, pues això, molt bucòlica, les primeres gotes. I en cap moment pensàvem que el dia acabaria com va acabar. Vale, després ja em van cridar que estava passant el que va passar i no vaig poder passar de l'O.
0: Clar.
1: A l'O era... Allà es van quedar aturats i sí que vaig fer feina a l'O de les inundacions d'allà. I bé, i el dia següent, sí, el dia següent vaig venir i quan s'aixecava el dia i vam veure el resultat. Ja no hi havia aquelles fotos del torrent ple de cotxos que ja els havien llevat, però sí que hi havia les cases i la gent pues, preocupada. Claro. Certament no teníem encara en l'imaginari el tema de València, claro, amb el qual no teníem una referència de res. Màxim teníem el de Sant Llorenç d'Escardassà, de Mallorca, però bueno, en aquell moment impressionava molt.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: gira.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bronte, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes d'octubre, arriben els caquis. Començant la temporada dels caquis, una fruita particular i dolça que no deixa indiferent a ningú. Sabeu, però, d'on són originaris els caquis?

Els caquis són originaris de Corea, la Xina i Japó. De fet, en japonès tenen el mateix nom. Queda ben clara, idò, la seva etimologia. L'arbre es coneix amb el nom de caquia i el seu nom científic és Diospyros caqui. Pertany a la família de les abanàcies, on també hi trobam altres espècies que produeixen una llenya molt preuada anomenada banús, ébano en castellà. El conreu del caqui es remunta al segle VII després de Crist, a la Xina i al Japó, on també formava part de la vegetació natural. Cap al 1870, el seu cultiu va arribar a Espanya. Actualment, els principals productors mundials són Japó, la Xina, els Estats Units, el Brasil, la Índia i Israel. A nivell europeu, els majors productors són Itàlia i Espanya.

És que aquí és un arbre de capçada arrodonida i no gaire alt, ja que rarament passa dels 10 metres. Les seves branques són d'un color entre castany i d'un color vermellós i es troben recobertes de pèls blanquinosos. Es tracta d'un arbre de fua caduca, és a dir, que perd totes les fues a la tardor, per després tornar a sortir just passat l'hivern. Les flors apareixen per maig i són d'un color groguenc. Solen estar separades, segons el sexe, en arbres diferents, però també podem trobar exemplars hermafrodites, és a dir, arbres amb flors masculines i femenines a la vegada.

Els caquis són redons o un poc ovoides, d'entre 4 i 9 centímetres de diàmetre, i són d'un color groc, ataronjat o vermell. La pell és llisa i fina, però s'han de manipular aquesta fruita amb molta delicadesa. La polpa sol ser gelatinosa i semblant a la marmelada. Té un gust molt dolç i suau a la vegada. Es tracta d'una fruita molt rica en diferents minerals i vitamines i convé incloure-la com a fruita de temporada a la nostra dieta. Tot i el gran nombre de varietats, des d'un punt de vista comercial, els caquis es poden classificar en funció de si són astringents o no, quantes cuen de sabre. I és que és molt important consumir els caquis en el seu estat òptim de maduració. Si són un poc verdosos, l'experiència pot resultar desagradable, ja que poden arribar a ser molt aspres. Aquesta, però, és deguda a la presència d'unes substàncies anomenades tanins. El procés de maduració el que fa és transformar aquests tanins en sucres. Ja ho veus, idò, que els caquis són com la vida mateixa, aspres o dolços, segons el moment.

0: En aquest capítol hem escoltat l'opening instrumental de l'anime japonès Bola de Drac, dues peces instrumentals de Bola de Drac Z i l'ending de la versió catalana.
1: Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Hola.
1: Bones tardes, cavaller.
0: Ara em diràs, porquerola, de qui és aquest porquer?
1: De don Joan de la Vilatge. Molt d'anys, Déu me'l deix guarder.
0: Ara em diràs, porquerola, quin és lo teu menjar?
1: Un tros de pa de xivada, i encara no em basta bé.
0: Ara em diràs, porquerola,

d'acord no en s'entén. Benvinguts, benvingudes, a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

Si haguéssim estat més papistes que el papa, per enregistrar aquest podcast fora de sèrie, hauríem d'haver-nos desplaçat a la Torre de Fornells, el lloc on va començar tot, l'epicentre. Ara bé, per no crear cap mena de discriminació territorial, per evitar greuges, com que gairebé tots els municipis de l'illa hi han estat implicats d'una o altra manera, excepcionalment ens trobam en territori neutral, en un no lloc, el menjador d'un pis d'un habitatge de protecció oficial que podrien trobar a qualsevol zona urbana de Menorca. No calen més detalls al respecte. En aquesta ocasió el que compta és situar-nos en el temps. En aquest sentit, cal fer referència a l'aparició dels mussols, un grup que volia acostar la poesia al gran públic des de la diversitat de les arts escèniques i la música, el tombant dels 70 del segle passat, quan, per dir-ho d'una manera tòpica, la gent es pensava que tot estava per fer i tot era possible, malgrat que després es constatés que gran part del futur estava atado y bien atado. És en aquest context que va néixer el grup musical Traginada. El concert de reunió d'aquesta formació, dissolta feia anys, que es va celebrar en el marc de la Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional de Manresa de 2003, va prendre cos la idea de recuperar l'esperit inicial dels mussols amb un recital poètic que havia de combinar diverses disciplines artístiques. Un any després, a recer de la Torre de Fornells, començava Llenvers, un esdeveniment central de la vida cultural illenca que el 2025 ha arribat a la 20a edició, celebrada a Ferreries i Es Castell el primer cap de setmana d'agost. A Lectura Retrobades, volem celebrar aquesta fita amb els poetes i dinamitzadors culturals Pere Gomila i Llucia Pellicer, que actualment són els encarregats que aquest esdeveniment poètic il·lumini les nits d'estiu menorquines.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, agafem, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany l'homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. Per concretar-ho.
2: Sí.
0: Val, ara és parlar, però, de com és Illenvers des de 2016. Quan va començar, teníem un format un pèl diferent i quan es va posar en marxa, de fet, Illenvers, teníeu, Pere, algun model en què emmirallar-vos, a part dels mussols?
1: Mira, realment la iniciativa d'Illenvers no va sorgir de poetes. És a dir, ha citat en la introducció la fira de música d'arrel de Manresa, en què es va convidar a Traginada, i van anar, no tot Traginada, però que van ser 6 components de l'antic Traginada que hi van anar. Arran d'allò es va fer un dinar que hi havia bastanta més gent que no els que havien participat en aquell esdeveniment. I bé, parlant amb en Paco Bagú, Traginada, i en aquell moment anàvem caminant, érem en Paco Bagú, en Sergi Clofé i jo mateix, i en Paco va dir: "Ai, Pere, hauríem de tornar a fer aquells recitals que feien amb els mussols." En Paco era un entusiasta, bé, ho eren tots, però vull dir, en Paco de Traginada era un entusiasta d'aquells recitals, i va llançar l'idea de tornar a fer recitals com aquells que fèiem. Evidentment, havien passat molts anys, havien passat 30 anys, havia de tenir un altre format, però en qualsevol cas ell va llançar l'idea. I nosaltres li van dir sí, bé, però va quedar així. I al cap de pocs dies me va venir a veure, o me'n va telefonar, no recordo, que ja fa 2004, han passat uns quants anys, que havia parlat amb el conseller i que el conseller agafava Illenvers com un acte d'esconsell i que estava tot fet, que m'havien de posar ja a fer recital. I va ser quan, en el primer cas, pensant de fer un recital, ens van trobar, crec que eren 13 poetes, ho van organitzar de manera coral entre uns quants. En Sergi Cliofé va tenir la brillant idea del títol d'Illenvers. I arran que ho havia proposat en Paco va ser això que es va fer a la Torre de Fornells, que va ser, en certa manera, un lloc emblemàtic en els primers recitals. I d'aquí va néixer d'una manera, diguem, una mica improvisada, no? En aquell moment van recuperar el fet de ser poesia, música i arts plàstiques, i en Mussols tenia 3 pintors, tenia en Francesc Albet, en Pacífic Camps i en Pere Pons, que també actuaven i feien. En aquest cas van optar per projectar imatges a una pantalla i van recuperar també la música en directe. Els primers anys va ser sempre en Guillem Sol de Vila. I així va néixer. Vull dir que no va ser una iniciativa, diguéssim, directa dels poetes, sinó a partir de l'impuls d'en Paco Bagú.

0: Bueno, ni te tutorme.
1: Hasta ahí ma Illenvers. ¿Y qué es Illenvers?
0: Illenvers vol representar un espai de trobada entre la poesia, la música i la pintura.
1: Un espai on conflueixen les arts per reflexionar, per evocar, per cantar o per aixecar un clam, per doldre's o per cridar l'esperança, per mostrar, en definitiva, les visions diverses que tenen els artistes sobre Menorca. Perquè poesia, expressió plàstica i música són al cap i al fi formes diferents d'una mateixa voluntat expressiva.

0: De fet, dins d'aquesta primera etapa, noms com es que ha citat de Paco Bagú o de Sergi Calofé són, juntament amb el teu, noms fonamentals. No sé fins a quin punt també en tot l'aspecte de coordinació de les arts plàstiques haurien de parlar una d'en Carles Gomila, però són uns noms que després, en una segona etapa, en certa manera, canvien. I és quan entren a Llucia, si no vaig errat, no?
1: Si bé els primers nombres van tenir suport d'en Pacífic Camps, i després ja en Carles Gomila, que va continuar durant molt d'anys fins a la segona etapa, no? I bé, ells s'encarregaven, sobretot en Carles, de tot el tema de muntatge d'imatges, de preparació d'espòs com que repassaven, i és qui s'encarregava més de contactar amb els pintors per demanar permís per reproduir obres. Jo també ho feia qualque vegada, però és qui se n'encarregava més era en Sergi. De fet, en Carles va ser un suport molt important en els recitals perquè va ajudar molt amb tot el tema d'imatges, sobretot. I de portades, i de portades perquè com que eren plegates, no puc dir coberta, i sobretot amb el tema de portades, que hi ha quants anys que la portada és d'en Carles Gomila.
0: Molt bé. De fet, hem de parlar d'èxit, d'un format d'èxit, que té un moment en què hi ha una pausa en què es replanteja, però això ja més o manco, ja m'ha apuntat que hi ha un parell d'etapes, però també és un format d'èxit que té fis, perquè tenim illa en vers, però després també tenim vers i vers, que no deixa de ser un creixement que evidentment si no hi hagués hagut darrere un èxit, no sé si hi hauríem arribat o no. Com a ànimes que sou ara mateix d'aquest festival, jo m'ho he pensat molt, a veure quina paraula utilitzar per allà d'illa en vers, i crec que si idea de festival li escau, no sé si hi estareu d'acord o no.
1: Sí, de fet, nosaltres mateixos li deim festival.
0: I d'ara us demanaria que des d'un punt de vista personal me diguéssiu què significa per cadascun de vosaltres i en vers, perquè segurament tenim un parell de perspectives diferents, no?
2: En el meu cas, que estic en aquest trull des de fa 10 anys, som dins organització, però abans jo ja era una fita que esperava amb il·lusió cada primer cap de setmana d'agost, que toca més o manco. Sempre s'han mantingut les mateixes dates. I clar, el fet de poder participar-hi jo dia 12, l'any 2012 ja va ser, però ja va ser molt, molt, m'ho vaig prendre molt d'entusiasme, que tinguessin aquesta confiança i que al cap de 4 anys en Pere em digués, per motius personals, familiars, en Sergi ha de fer una passeta enrere, et fa ganes? Jo ho visc amb molta alegria, efectivament, i crec que, a més, és una mica, per jo, és fugir d'aquesta idea d'art minoritari, no? Quan tu vas preparant una miqueta el patró d'allò que serà illa en vers, vas contactant uns i els altres, les reunions amb en Pere, no? I que després, al final, el vestit que surt és tan polit però també tan agraït, perquè hi ha molta gent que ve cada any jo realment és un dels esdeveniments a nivell personal més alegres i amb més que amb més interès i bos, perquè realment, de banda de la feina que du, també és una manera de passar-ho bé, conèixer nova gent, veure com van evolucionant també alguns poetes. Jo, la veritat, a nivell personal, seria una miqueta això, el que diria.
1: Bé, jo amb moltes coses coincidiria amb la Llucia. Des del moment que jo he estat des del principi, he de dir que és una de les coses que em dóna més satisfacció de les que he fet o de les que he organitzat. Ja des de la recuperació d'aquell entusiasme de dur la poesia al carrer, diguéssim, a la gent que ja teníem en els anys 70, en certa manera és un esperit que no he perdut mai. Ja sabem que la poesia s'ha de llegir, però també és important que la poesia, i vestida així com la vestim, perquè tot ajuda, no ens hem d'enganar, doler a la gent és important, perquè després hi ha molta gent que ve i que se diu que li ha agradat molt, que s'ho ha passat molt bé, però que després no agafarà un llibre de poesia perquè no són lectors de poesia. I conscients d'això, tampoc no podem oblidar que la poesia sempre ha tingut una vocació oral des del seu naixement. Per tant, aquesta feina humil, que al final tampoc no és simplement d'organització que puc dur a terme o que podem dur a terme, no? Tant a Illa Envers com després Vers i Vern, i si han crescut és perquè s'entusiasma mateix d'organitzar aquests recitals o aquests festivals, ens diuen això, una satisfacció personal important de veure la resposta del públic i altres coses que deien a Llucia, com el fet de conèixer gent, de poder incorporar poetes nous, poetes joves, que també ha estat una feina que jo valoro molt, no haver pogut. Hi ha poetes que han publicat per primera vegada en el llibre sobre les lletres d'Illa Envers o que han participat per primera vegada en el recital. Totes aquestes coses ja m'han donat molta satisfacció personal. No?
3: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetat editorial. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals considerem totalment vigent i per això mateix recomanable. En aquesta ocasió, però, no ens centrarem en una obra en concret, sinó en una sèrie de títols, ja hi heu apuntat, Llucia i Pere, que són els d'aquells volums que acompanyen el Festival Poètic i que avui són protagonistes d'aquest podcast que dedicam a Festival i Envers. Perquè una de les constants d'aquest esdeveniment al llarg de totes les convocatòries, en l'excepció, si no vaig errat, de l'edició de 2015, que és una edició de transició, és una frontissa, va ser un moment de reivindicació i de canvi a l'hora. Com dèiem, una d'aquestes constants ha estat la de presentar als assistents un volum amb els versos que han fet part del recital, ja sigui per seguir-los en directe, això me consta que hi ha gent que ho fa, en paral·lel a la dicció dels rapsodes, o també per reprendre'ls i tornar-los a llegir a casa en calma i segurament amb una lectura en solitari. D'on surt aquesta idea d'oferir als assistents de l'acte aquest exemplar en paper, imprès, amb els textos que seran recitats? Teniu algun model? Perquè això és una feinada, de fet.
1: Ho diré jo, perquè ho vaig néixer des del principi. El primer any, quan m'ho vam plantejar fer aquest recital a la Torre de Fornells, que per cert he de dir que va ser sincentiu per continuar, des de Torre de Fornells a les 10 de la nit vam pujar prop de 400 persones, cosa que de cap manera mos esperàvem, i va ser sincentiu per continuar. Jo no, crec que va ser en Òscar Begú en aquell moment, perquè érem 13, que entre tots ho van organitzar tot una miqueta, que va dir que seria interessant repartir els poemes en els assistents, en el públic. Llavors ell mateix va fer fotocòpies i va muntar una plagueta d'una manera senzilla, sense depòsit legal, ni dipòsit legal, ni CBN, ni res, simplement base de fotocòpies. El segon any el Consell va dir que ho havien de fer un poc millor i ja van fer fotocòpies en el Consell. No sé si hi ha temps per tu.
0: Sí. De fet, els oients d'aquest podcast, com que no ho poden veure, tenim aquí damunt d'aquesta taula, un exemplar de cadascuna de les edicions d'Illa en Vers. I, evidentment, que hi ha diferències i canvis en el format,
1: sí.
0: És bolla vista. I mentre en Pere va fullejant, ara, el quadre, per exemple, del plaquet de la segona edició, ja veiem que hi ha una millora, però que el primer és autènticament allò que diuen de...
2: Sortir d'espai.
0: Sí.
1: El segon és... El Consell en aquell moment era el director general de Cultura, en Nel Martí. Va dir que havien de fer un poc millor, l'edició, crec que encara eren fotocòpies, i la portada, que és d'en Pacífic Camps, la van imprimir en el Consell mateix.
0: Sí, és una fotocòpia en color.
1: Una fotocòpia en color de l'any 2005, un vespre en Nel i jo, no sé si hi havia en Sergi, també en Nel i jo segur, crec que van acabar tots els tòners, o totes les tintes, per així de ser d'aquesta època, de totes les impressores que hi havia en aquell moment en el Consell per poder presentar-se el demà la plagueta. Bé, el tercer any ja va anar a impremta tot i ja va facilitar molt les coses. Les idees originals jo crec que surten de no ser treballant, han de donar els poemes en el públic.
0: A partir de la tercera edició, per tant, ja...
1: Sí, ja va imprenta tot.
0: Ja va imprenta.
1: Ja es nota el paper més bo. Després es va arribar a també a instàncies del Consell mateix. Les millores han estat sempre instàncies dels consellers. Es van imprimir les imatges també, que de tot d'una no hi eren. En fi, vam viure.
0: I de fet és a partir de... Des tercer, ho dic molt de veres, no, clar.
1: No, el tercer encara no hi ha imatges.
0: Encara no hi ha imatges, val. I és a partir de 5è exacte que en Carles Gomila comença a ocupar la portada, segueixen sent plaquets d'aquests quadernets.
1: Bé, de l'evolució en el llibre em pot parlar de Josieva, que ja ho coneix.
0: De fet, el lector que s'entretengui a llegir les plaguetes de la primera etapa d'Illenvers, cosa més que recomanable, a més de gaudir literàriament amb els textos publicats, farà un exercici interessant des del punt de vista de la cartografia literària. Ho apuntaves també tu, Llucia, de veure com evolucionen. D'acord amb un dels objectius del recital, el de donar a conèixer la producció poètica illenca, el lector comprovarà que gairebé tothom que s'ha dedicat a la cosa aquella, i ho direm en paraules o la manera d'en Enric Casasses, o que s'ha dedicat a la parenta pobra, i aquí ho diríem manllevant mots d'en Bartomeu Fiol, a tothom, que a Menorca, més o manco, s'ha dedicat a treballar versos, ha passat en algun moment o altre, i fins i tot ha reincidit per Illenvers. I això vol dir que trobam autors consagrats, i aquí hauríem de citar Margarita Ballester, podem citar Pere Gomila, tot i que ho comentaven així com hi ha autors que han participat i reincidit moltes vegades, no sé si el fet de ser organitzador en aquest sentit és una és un petit fermall que per motius que sigui fa que sigui, és com un peatge, no? Pagant o no... Però, bueno, així tot, és participat, Pere, ha participat també Pons, i, bé, i tot seguit una llista extensa de veus de diferents generacions, com Antoni Mollcamps, Nanna Maria Ticulat, Pere Xerx, Àngel Mifsud, Jordi Udribe, Joan Casasnovas, Llucia Pallissé, Vial Pons, Sílvia Pons, Òscar Begú, Fàtima Anglada... Els podria llegir, tinc aquí tota una llista. Alguns d'ells, a més, noms que pels quals jo crec que Illenvers ha significat tota una empenta. D'entre aquests, també ho apuntaves tu, Pere, que era una satisfacció per tu, i has fet que Illenvers ha servit com a plataforma per donar a conèixer i a la vegada impulsar autors novells, o dit d'una altra manera, Illenvers ha esdevingut un ens fonamental per al conreu, per al foment del conreu poètic a l'illa. I d'entre aquesta nòmina de participants, de gent, que la primera vegada que va pujar de l'escenari a Illenvers, abans no havien tingut una presència pública, és a dir, que s'estrenaven, com aquell que diu, o gairebé s'estrenaven, hi hauria noms com de Bartomeu Obrador, en Núria Pons Provenç, en Alba Martínez, serien alguns, i d'aquests n'hi ha qui han consolidat una trajectòria, i n'hi ha d'altres que, diguéssim, que ha estat un fet puntual, important segurament, però puntual dins la seva activitat la poètica. Finalment, a partir de la 7a edició, que crec que el poeta convidat va ser Miquel López Crespí, i de la 8a amb Laia Martínez, s'encetava la presència al recital de poetes de fora de l'illa. Una tendència que, ara en parlarem, que quan ja anem a la segona etapa ja es convertirà en un tret fonamental d'Illenvers, i que ja en aquesta 7a edició ja mostrava clarament una voluntat per part d'Illenvers d'evolucionar, de créixer, a la recerca d'un format que n'assegurés la continuïtat i que l'impedís, quan dèiem a Menorca, morir d'èxit. Ja dins d'aquesta primera etapa ja hi ha novetats, ja hi ha una evolució, però realment aquella aturada de 2015 marcam un abans i un després, començam una segona etapa, i aquesta segona etapa també té conseqüències pel que fa al format llibre que acompanya el recital. De fet, pel que fa a la publicació, els canvis són gairebé, diria jo, que substancials. Podeu explicar-los, Llucia o Pere, per exemple, qui edita a partir d'ara, dins quina col·lecció, si es reparteixen o no en el públic de manera gratuïta, que aquest, això no ho han dit, però en es, dins la primera etapa aquests exemplars, aquestes plaguetes eren gratuïtes. Quin suport gràfic els acompanya? És a dir, anem a marcar què caracteritzen els quaderns d'Illa Anvers a partir d'aquesta segona etapa.
2: Sí, exacte. Igual que hi ha un canvi de format on stage, damunt l'escenari, també el format passa de ser una plagueta, com deu, a un llibre amb cara i ulls, que a més agafa, diguem-ne, la responsabilitat d'alguna manera de treure, o sigui, de la edició d'aquests llibres a l'Institut Menorquí d'Estudis. Crec que llavors, en aquell temps, era conseller a Miquel Àngel Maria i, a més, amb la gran sort de que s'inserten aquests llibres o s'afegeixen a la mítica col·lecció de quaderns Xibau de poesia. El format, diguem-ne, també varia. Evidentment, tens els mateixos, més o manco, poemes que es llegeixen damunt l'escenari, però, a més, s'hi compta amb 5-6 il·lustracions per part del pintor o pintora convidat en aquella edició, que normalment tenen l'amabilitat de cedir, de motu propio, sense esperar res a canvi, no? Contrapartides. I, clar, evidentment és una edició molt polida, jo crec que sí que està molt encertada, i res, hi figuren els noms dels participants i les il·lustracions del pintor o pintora convidats. I la veritat és que esdevé un canvi substancial. I, a més, una pujada de qualitat. Si són gratuïts, a diferència de les plaguetes, ara no són gratuïts,
0: però
2: crec que es poc preu que es paga, s'ho val i molt.
0: Sí, si no vaig errat, aquells assistents al festival que volen adquirir disposen d'exemplars a un preu que és gairebé de cost.
2: Efectivament.
0: Sí, i després, evidentment, fora del dia de recitals, que a diferència del que passava en les plaguets, que ja no eren disponibles, aquests llibres es poden adquirir o a l'IME o a la pàgina web de l'IME, ja a un preu que no és de cost, si no vaig errat, però que és un preu que
2: permet l'adquisició sense gaires... De fet, també són presents a la majoria de llibreries d'aquí, de Menorca. Tant Amó, com a Ferreria, Ciutadella, Mercadal, també ets vist. Vull dir que a les biblioteques, totes les biblioteques de Menorca tenen la col·lecció sencera de quaderns Xibau i Llanvers, així que si realment algú s'hi vol apropar, ho té molt, molt bo de fer.
0: Això sí que obliga, però, quan es tracta de fer un llibre en cara i ulls, vol dir també amb ISBN, en correcció prèvia, m'imagino, de galades, haver d'avançar molt a procés de publicació. Vull dir que si el recital es fa dins l'agost, més o menys, jo m'imagino que això, com a llibre, d'estar preparat abans de l'inici d'estiu. És a dir, que obliga a ser molt previsors.
1: Realment, volia començar molt abans, evidentment. Normalment el llibre, per ajudar tant en els costos com a l'edició mateixa, els ho vam agradar jo mateix, després no es farà una revisió, lògicament, no?
0: És a dir, que... en certa manera està un procés circular, va començar en Òscar Begú fent fotocòpies a la primera edició i ara, en certa manera, Òscar Begú segueix tenint...
2: Com
0: no Òscar Begú, que ara és tècnic d'edicions a l'IME, però que abans tenia una empresa que era Quadratí, que es dedicava a disseny editorial, o que va ser darrere, va ser editor de Punctum, que un editorial de referència dins del món acadèmic. El món dona voltes, roda el món i torna al Born, i tornem a tenir en Pere i en Òscar
1: exacte, aquí. Hi va haver un quart que en Òscar no hi van passar per en Òscar, perquè encara no era tècnic d'edicions de l'IME. De totes maneres, sí que voldria dir una cosa dels llibres, que jo crec que és important que es paguin, que tinguin un valor. És a dir, encara que sigui preu de cost, és un llibre i com a tal la gent ha d'entendre que té un cost i que s'ha de pagar. Vull dir que em sembla molt bé que no es regalin.
0: Mm. De fet, no és un llibre qualsevol. Si en algun moment heu tingut algun entre mans o en podeu trobar, perquè són fàcilment trobables, sobretot si sou a Menorca, però que és un llibre molt, molt ben fet. És trobar edicions de poesia d'aquesta qualitat, a veure, tampoc no és tan freqüent.
1: I una cosa més que voldria afegir és que aquesta millora i altres propostes van néixer justament del conseller de la Cultura, en aquell moment en Miquel Àngel Maria, que va ser qui després d'un any va tornar a engegar Illenvers. I en un primer any, que no hi havia temps, van fer una antològica, no sé si van arribar a ser prop de 30 poetes amb un poema prom, però tota aquesta millora de passar a ser en el llibre va ser iniciativa seva, és a dir, no ha estat iniciativa nostra,
2: no.
1: Sempre han estat molt curiosos amb el tema de pressupost, i va ser una iniciativa seva, igualment, que va ser iniciativa seva, se despintó en directe, que despintó en directe no cobra, com ha dit en Lucía, per cedir aquesta obra, però sí que té contracte per sobre en directe, i a més també la proposta d'homenatge a centenaris o commemoracions que fèiem al final d'Illenvers. És una puntualització només.

si hagués tingut ferida, si el cos s'hagués obert, amb uns punts de sutura hauria unit les capes. Però l'ànima es queixa de no haver sigut carn.

0: En aquesta segona etapa del recital, sense deixar de banda els objectius inicials de donar a conèixer la producció poètica de l'illa, d'una banda, i de fomentar-ne el conreu, tot presentant les propostes de nous autors, i d'haver-se obert al conjunt de la literatura catalana, a la presència, i no cal fer res més que agafar els diferents volums, per veure que hi ha una nòmina impressionant d'autors. Evidentment no hi són tots, però tots els qui són hi havien de ser. Fins i tot quan es tracta de reincidències està com a molt mesurat el número de vegades que un poeta o que un autor ha reincidit, i si hi ha alguna excepció o algú que es passa és perquè tenim alguns poetes que a la vegada són pintors i que o bé els hi ha tocat fer una cosa o bé els hi ha tocat fer l'altra. Però bé, la nòmina d'autors és llarga. Tenim gent de Mallorca com Pere Joan Martorell, Naina Ferrer, Jaume Pons a l'Òrdena, Maria Antònia Massanet, Àngel Terrón, Emili Sánchez Rubio, Miquel Àngel Adrové, Miquel Àngel Lleuger, Carles Rabassa, Vial Sant Pol, etc etc. Pitiusos, enguany ha vingut una Yolanda Bonet, altres anys hi havia hagut na Nora Albert, na Maria Teresa Ferrer, Neva Tur, na Jessica Ferrer, autors principatins com Nan Nagual, Jordi Roig, Marta Pérez, Blanca Argilés, valencians com Teresa Pasqual, que apareixen, com han dit, al costat d'autors menorquins en una combinació en què seguim trobant sempre noms consolidats i d'altres que tot just inicien el seu recorregut literari. Gent com Damià Rutxer, Carles Mercadal Victori, Joan Pons, Josep Massanés, Yosune Arriaran, Adelina Gómez, en Guillem Benejam, en Joan Triay, en Anaïs Faner, en Joan Roger, Julià, i posant punts suspensius perquè tampoc en podrien dir molts més, eh? I, evidentment, no cal remarcar la importància que té per al públic illenc poder conèixer i gaudir els diferents accents geogràfics d'una literatura que també és nostra des del moment que s'expressa en llengua catalana i, més, davant de certes actituds reduccionistes que fan bandera d'uns particularismes que tanquen portes en tos d'obrir l'es i que volen fer passar per provinciana una cultura que és universal. I, evidentment, d'aquesta convivència entre autors dels diferents països catalans m'agradaria destacar un detall important, que es constata que hi ha menorquins que no desentonen gens al costat dels noms consolidats de fora. I ho hem de dir, per ell envers han passat alguns autors canònics de la nostra poesia, n'han citat alguns fa un moment, la qual cosa demostra que el nivell de producció literària a l'illa passa per un molt bon moment. No sé si és una opinió que compartiu, que tenim un bon planter, sense complexos, i que a poc a poc va ocupant els espais que li corresponen en el conjunt de la literatura catalana, de salses a guardamà i de fragues castell, com diria l'enyorat Francesc Calvet. Enyorat com són enyorats també alguns dels autors que han passat per el festival i que ja no són en nosaltres. Evidentment, poder tractar de tu a tu alguns d'aquests noms és només una qüestió d'ambició literària i per sort a Menorca tenim alguns autors que en tenen. Clar, vista en perspectiva, aquesta col·lecció que ocupa ara aquí, que la tenim present damunt d'aquesta taula, té una entitat ja considerable. Jo crec que està a l'alçada del recital de què forma part. Estem parlant d'una vintena d'obres, són nombres majors. Som un podcast que el que vol és convidar a llegir, a rellegir, i en aquest cas jo vos demano a vosaltres que poseu damunt la taula alguns motius que puguin empènyer un lector potencial a llegir o a tornar a llegir aquests llibres. Per què hauríem de tornar o retornaria? Que trobeu qui trobarà, qui vulgui llegir aquests títols? I ara sí, aquí sí que segur, fora del context del recital. És a dir, hi ha una lògica que és anar al recital i tenir el llibre i poder-lo seguir, però evidentment qui ho faci ara, que no sabem exactament en quin dia serà més aquest podcast i sobretot no sabem quan serà escoltat, qui el llegeixi evidentment el llegirà en unes condicions que no són específicament les del recital. Qui trobarà qui ho llegeixi?
1: A veure, jo supos que la gent trobarà de la segona etapa. Si és Quadre Xibau, no sé si les playates aquestes seran accessibles a les biblioteques.
0: Si no vaig errant, n'hi ha algunes.
1: Sí, en qualsevol...
0: Segurament les que ja tenen dipòsit legal.
1: Sí, o sigui, si és, ja seria a partir de la nombre 2, que hi serien, si... perquè a partir de la segona edició ja té dipòsit legal. Llavors, jo primer de tot, a part d'escolir de llegir i rellegir poesia, la poesia, la bona poesia, sempre convida a la lectura. Sempre trobam en els bons poemes coses noves quan els rellegim, no? Per tant, és interessant sempre tornar a llegir. Una de les coses que hi trobarà, que és una cosa evident, però que tal vegada convé dir-la, és una antologia de la producció poètica a Menorca de l'any 2004, que va començar ja més fins ara, que és una antologia única, és a dir, no la trobarà en un llibre, però quan faci un repàs de tots aquests llibres i de ses plaguets, podrà trobar un panorama de la poesia que s'ha escrit a Menorca durant aquests anys. Per dir això ja té un valor per ser, no? A part, també, de poder llegir grans poetes de fora de Menorca, que des del moment que van començar a incorporar poetes que no eren de Menorca. Jo crec que allò que hi trobarà, en definitiva, és el plaer de la lectura de la poesia, sigui de menorquins o no menorquins, no? I tal vegada és una manera fàcil d'entrar dins la lectura de poesia, gent que no és lectora de llibres de poesia, a través d'aquesta selecció tan diversa d'estètiques, de generacions, de tot tipus, no? Tan diversa, que representa Illa Anvers. Jo diria un poc això. No? Sí,
2: jo senzillament, això sí que és una cosa que hem comentat diverses vegades, no? Que a partir d'una lectura més tranquil·la et pot picar, no? O sigui, picar la curiositat i vull saber qui és, jo què sé, qui és Nassara Westerby. Avam, què fa? Què més ha fet? O si hi ha autors publicats, fins i tot de fora, per exemple, en Jordi Roig, qui deu ser aquest senyor? Anem a veure més què més té, vaig a investigar. Jo crec que només pel fet de trobar gaudi en sa lectura o sa relectura, per jo això ja val la pena. De fet, deies abans, per què ens hem de llegir en aquests llibres? Perquè és necessari. No només per trobar gaudi, sinó per a partir de tota sa temàtica variada, fins i tot com evoluciona aquell poeta que ha participat diverses vegades. És una manera també de tornar a ser crítics davant allò que, no, ja sigui un tema amorós, un tema, no sé, una mica més rebel, però jo crec que la poesia aporta molt més, no? Hi ha molta gent que diu, oi, és que la poesia és que no l'entenc, és que venc i m'agrada molt com pinten i m'agrada molt com tal, però és que la poesia no l'entenc. Agafes llibre, interpreta com tu vulguis, no necessites cap mena de referent. I a partir d'aquí? Què et genera a partir d'aquí? Jo crec que això també és ho trobes a partir de la lectura d'aquests quaderns de veus diferents i de temes diferents.
0: Mm-hmm. I recomanaríeu alguna manera de... Sí, clar, aquí n'hi ha molts, n'hi ha 20. Per on t'haurien de començar? Fem un...
2: Jo recomanaria...
0: Sentit cronològic.

0: per això que tenen motius sentimentals. Lògicament, tenen motius sentimentals, per exemple, els que contenen poetes que ens han deixat, i sobretot poetes amics. Tu has citat en Pere Espinya, en Albert mateix, els nostres, en Toni Mollcans, en Àngel Mirsut, en Joan López Casasnoves, en Arcadi Bomila. Llavors, per això és un valor sentimental. Després, ja és molt difícil dir agafa un llibre. Jo no sabria dir un exemplar. Pot ser, el que deies tu, començar per ordre cronològic invers, no ho sé.
1: Començar és per dir qualque cosa. Jo, si no, també agafaria, miraria els noms.
0: O mirar
1: que noms, hi ha oberta i tal vegada un ja fa d'am i tot o altres. No sé.
0: Després també, si hi ha gent que ha tingut un poc de contacte amb la poesia, clar, per mirar els noms que hi ha i aquells que li criden més atenció. Però després és interessant no només llegir aquell poeta, sinó llegir el conjunt, llegir tot el llibre, no? I descobrir coses noves, que sempre és important. Jo crec que, en general, són llibres que tenen qualitat literària a tots i, per tant, se'm fa molt difícil destacar-ne un per sobre els altres. No ho sabria fer.
1: De fet, és com aquella pregunta de quin fi t'estimen més. Evidentment, aquí n'hi ha 20 i tots tenen la mateixa importància. Evidentment, després cada un, des d'un punt de vista personal, pot tenir algun nexe més profund amb alguns autors, amb alguna edició en concret. Però, evidentment, tots són fills del mateix festival.
2: Exacte, i molt ben parits.
1: Bé, de fet, som 20 ara mateix. Evidentment, això ja marca una trajectòria, marca un llegat, això és un llegat. Mirant cap enrere, veient aquestes 20 criatures de paper que fins ara ha generat Illa en Vers, quin balanç en feis de tot plegat? Que vos genera pensar, mira, això ha sortit, és Illa en Vers.
0: No és una cosa que em plantegi. És a dir, quan m'ho demanen, si qui reflexiones, doncs, home, sí, que hi ha un llegat, hi ha una feina de molts anys, de 20 anys, de fer feina per un llegat que queda sense que en el moment que tu ho fas tampoc t'ho plantegis, que ho fas per això, no? I llavors, sí que quan ho veus així reunir, com ho tenim damunt la taula, sí que és una satisfacció i penses que és una feina que val la pena haver fet, I simplement per aquesta satisfacció de dir hem contribuït a fet poètic, a la creació poètica a Menorca. I una altra cosa que també val a dir és que no me n'he cansat mai. Mentre estiguem bé, per jo puc continuar perquè realment el valor és aquest, no? El fet que al final deixes, sense veteu corposant ni sense pensar-ho, aquest llegat mateix que dius, en favor de la poesia i dels poetes de Menorca, evidentment, i de la poesia en català, la nostra poesia, de la nostra literatura.
2: Sí, jo afegiria la paraula il·lusió. És a dir, sí que efectivament hi ha un llegat, hi ha un bagatge, però totes les petites il·lusions de poetes, de pintors, dels que estàvem organitzant, d'aquell tècnic del Consell Insular o aquell regidor d'un ajuntament que també hi posa, no? Diguem-ne que és un lligat amb sacs d'emoció i és bé que no penses, és cert que no penses ui, mira, estic fent... Això quedarà pel futur, que efectivament quedarà pel futur. Senzillament renova't il·lusió any rere any i quan veus això, no? Tot aquell públic, no? tot aquell munt de cadires ple amb gent respectuós.

0: que escolta amb atenció i penses això es tornarà a repetir i tornarà a haver un llibre d'això, no penses en enrere, penses en endavant, penses en continuar.
1: Sí que voldria afegir, perquè jo he parlat abans de poesia i parlant sobretot de poesia perquè parlem de lectura i de lectures retrobades, però en els llibres que també hi ha obra gràfica, hi ha reproducció d'obres precioses d'escriptors que han participat tant a la segona etapa com a la primera etapa en la reproducció dels quadres que projectaven a la pantalla aquella, que quan a la segona etapa vam poder llevar la pantalla vaig fer una alegre, que allò era un mal de cap important des que teníem.
0: Sí, sobretot aquella edició en què teníem un pintor pintant de horitzontal. Que a més, per l'equip organitzador, és un generador d'anècdotes, de tota casta. I ell segur que em pot contar moltes més que jo, però es ve que m'ho he trobat en coses molt divertides.
1: Em podrien contar molt, que no acabaríem mai. Des de la segona edició, per exemple, a la Torre de Fornells encara, que va ser la darrera que hi van fer, quan van posar la pantalla, com que feia vent, era com una vela allò que mos endua tots els que l'aguantaven. I van dir, home, aquí és que si fa tant de vent no li podem fer a la torre, perquè pegui d'on pegui, si fa un poc de vent, la pantalla aquella era una vela. L'any següent, a les 12 de la nit, miraven a veure si li feien allà dalt o no li feien. Vull dir, han passat moltes coses en tant d'anys, hi ha moltes anècdotes, però bé, no ho podem contar tot perquè no acabaríem.
2: No, i més a vegades les anècdotes personals va bé que segueixin sent.
0: Exacte.
2: Personals, sí. Molt bé, arribem al final d'aquesta passejada literària i esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, que bàsicament hem parlat d'un títol, però que algun dels exemplars d'aquests llibres desperti la curiositat dels oients del podcast i que, tant de bo, aquests quaderns d'Illenvers acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltíssimes gràcies, Pere. Moltíssimes gràcies, Llucia, per haver acceptat de ser aquí i parlant-ne. I moltes gràcies per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Salut!

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Ressona.
2: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Massana, també anomenada Torre de Perebona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
3: Mallorca és el teu nom i el teu rei en Jaume.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
4: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però on ho manto jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu: "Ah, xiquin, no sé si ho dic bé no ara." I jo, i era pollastre, diu: "Un xiquin." I aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretariar que van de cobre i va fer so. I aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser era pollastre. Sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hi ha absències que canvien el rumb de la vida. Hi ha partides que ens obliguen a prendre decisions. I hi ha morts que ens recorden que estem vius i, sobretot, que cal viure. Hi ha cants que són memorables, encara que siguin el darrer. Comencem la mà de contes aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra n'Andrea Ollamburu. I avui compartim una traducció lliure al català del conte El último canto, de Félix Albó. Filberto i Sacramento vivien en un poble que només tenia un carrer, cinc cases i un vell campanar sense campana. Malgrat ser un poble molt petit, tenia qualque cosa que el feia especial. I no era pas el grill ensinistrat de Don Benito, el mestre, ni tampoc sa bicicleta a vapor de Doña Eufràcia, la farmacèutica, i tampoc el gerani gegant de Nevaristo, ni el telescopi d'en Telésforo que passava els vespres en blanc mirant la lluna i les estrelles. Allò que diferenciava el poble estava en el corral de Filiberto i Sacramento, i no us ho creureu, però era... Exacte, el gall! I aquell no era un gall com els altres. I no perquè fos negre amb una ploma blanca en el pit, sinó perquè era l'únic gall cantaire del món. Tots els dies, de matinada, el gall d'en Filiberto i Sacramento pujava al campanar. I quan apuntava el sol, el saludava amb solemnitat, després mirava el poble, tancava els ulls i cantava...

Deien que s'entenia amb la Clotilde, una de ses gallines de Nevaristo. Expliquen també que es veien d'amagar tots els vespres de lluna plena i qualque vespre més. I la vida transcorria tranquil·lament entre el cant del gall, l'olor del gerani gegant de Nevaristo, el frufru de la bicicleta de Doña Eufràsia, el cri-cri del gri de Don Benito i les estrelles que des de dalt miraven en Telesforo cada vespre. I així va ser durant molts anys, tants que semblava que anava a ser així per sempre. Però la vida fa amb ses persones i els gais allò que li ve de gust. I el gai va anar fent-se gran i amb el passar dels anys va arribar a vell. I un vespre va tancar els ulls per dormir i al matí es va oblidar de com s'obrien o va decidir continuar dormint per sempre i sempre més. Qui sap? El cas és que el dilluns al matí el sol va sortir, però no va haver ningú per cantar. I com el gai no havia cantat, ningú va saltar del llit fins a les 5 del capvespre. Que per fi qualcú es va aixecar i va començar a despertar la resta. Els veïns van cercar el gai per tot arreu i el van trobar al campanar. Na Clotilde era al seu costat. Es van recordar que darrerament el gai es cansava molt i van comprendre que volgués descansar i que volgués fer-ho per sempre. Van pensar en tots els matins que els havia despertat amb el seu cant i no van poder fer res més que agrair-li. El van ficar en una caixa de sabates, amb una molt guapa, i el van portar a enterrar al costat del formiguer. Clar, la vida continua i ara el que havien de fer era trobar una altra manera de cridar el sol cada matí. I clar, i ningú coneixia cap altre gai cantaire. Així que van convocar un concurs de despertadors. El dimarts, abans de començar el dia, va pujar el primer concursant. Una formiga. I de ben segur que va cantar de meravella, però és que ningú va arribar a sentir-la. El dimecres li va tocar el grill de Don Benito. En aquest se li va sentir bastant més, però tampoc va aconseguir despertar ningú. El dijous ho va intentar la vaca de Nevaristo, però les escales del campanar no estaven preparades per vaques i es va quedar completament embussada. I amb els seus mugits tothom va saltar del llit, però ho va passar fatal i fins que van poder alliberar-la i ja no va voler saber res més d'aquest ofici. El divendres, Don Benito va cantar ben fort i se'l va sentir beníssim. Però l'Ots ho va fer tan malament que el seu grill es va desmaiar. El gerani de l'Evaristo es va marcir. A la bici de Naufràcia se li va rebentar una roda i en el telescopi d'en Telesforo va quedar completament esquerdat. I va arribar el dissabte. I en Filiberto i Sacramento van portar 25 despertadors que havien comprat en un antiquari. Hi havia de tot tipus, amb música, de campana, de bufó, amb alarma. I van aconseguir despertar tot el poble, fins i tot veïns dels pobles del voltant. Però els pobles veïns van passar el dia amb els pèls de punta del susto que es van endur i van pensar que no volien sofrir aquell espanto. Així que només quedava provar la vella campana. Com l'endemà era diumenge, van decidir que esperarien a dilluns i que ja reunirien per pujar a la campana. Però quina va ser la sorpresa quan el diumenge al matí algú esperava l'alba en el campanar? Aquest algú era nou en l'ofici i estava un poc nerviós perquè era la seva primera vegada. Però quan el sol va apuntar en l'horitzó, li va somriure. Després va mirar el poble, va tancar els ulls i va cantar amb totes les seves forces. <totipos->
veïns es van despertar tot d'una i van sortir corrents a veure qui havia cantat. I en arribar al campanar van veure un gall amb una ploma blanca al pit que ja tancava el pic i mirava orgullós el formiguer on estava enterrat el primer gall cantaire i que coincidia amb què era el seu pare. El darrer cant, de Pablo Albo i Miguel Ángel Díez.

0: Radio Far presenta Sa Rondà, Somenat de Sa Boval.
1: A Sa Madona del Branca li dugueren un fiat, el portaren a ses fonts i, per nom, li van posar Gasparet. Eren a mitjan Sant Miquel Nadal quan això va succeir. Aquell de capvespre, de vesposta de sol, mitja hora abans que l'amo del Branca digués en els missatges
2: «Desfais, desfais!»,
1: s'ajudant a reconar seixada i prengué avantatge per complir sa tasca de puar sa beurada i treure pa en els bous. En aquell temps no hi havia bués. Al Branca arrasseraven els bous dins sa covassa que hi ha a un cap de sa quintana de dalt i que du per nom Sa Boval. Quan s'ajudant, ja entre dues fosques, entrà dins Sa Boval, se li posà davant, com si hagués sortit de davall terra, un homenet, un neno, una ballaruga i, amb una veueta que tenia a retruny de sa campaneta de servir missa, li va dir
3: «Que em dus en Gasparet!»
1: «Bones hores són aquestes. No estic llogat per això. En Gasparet deu estar ben gobejat de vora sa mare.»
3: «Doncs demà vespre me l'has de dur»,
1: li digué en es missatge a tall de no deixar-lo passar, aquest homenet. «Ja te'l duré, ja te'l duré», li va dir per llevar-se'l de davant es missatge. I, acabant d'omplir ses menjadores, col·locar els bous que arribaven de sa feina i girar cap a ses cases, mentre Somenet, de per dins d'aquells enfonys, li deia
3: «Pensei, pensei!»
1: El missatge no hi pensà més. El vespre següent, quan entrà dins sa Boval, torna a sortir-li Somenet.
3: «Que em dus en Gasparet!»
1: «Sa darrera puça que m'ha picat! No hi havia pensat més», digués missatge.
3: «Que no em dus en Gasparet, i tu m'ho vas prometre, dume'l demà vespre.»
1: Sa veu d'aquell homenet retrunyia i fiblava més que el vespre passat. S'ajudant es regirà. Amb un arrap va treure pa en els bous i es pedia tallar s'oratge. Però, encara sentir sa veu de l'homenet, més sensible que sa campaneta de servir missa.
3: «Demà vespre, dume en Gasparet, pensei, pensei!»
1: Massa qui va pensar s'ajudant. Li entrà una fredat que si l'haguessin sagnat no haguera tret gota de sang. Prou que ho va aconseguir i ho van conèixer ses cases. L'amo, que era curt de paraules, va preguntar-li
2: «Què tens?»
1: I el missatge li respongué «No res, no res.» Digué l'amo
2: Tu no estàs bo.»
1: «I no estic malalt. Jo vos diré què tinc.» I s'ajudant, contà el pas de Somenet de Sa Boval. Ai, tots aquella nit van romandre esglaiats. «Loquet jo», va afegir s'ajudant, «abans retres lloguer que tornar a Sa Boval.» El cotxer, o llaurador de matxos, que era un mag d'homo, un homenàs com un baluart, va dir
2: «Deixa-ho-me fer per jo. Es faceto que vulguin riure's dels missatges del Branca, s'endurà sa posta en es front.»
1: El capvespre següent, entrada de fosc, el cotxer donà es parelles ajudant i en quatre camallades es tirà Sa Boval.
3: «Que em dus en Gasparet!»
1: li digué Somenet, sortint-li de davall els peus.
2: «Ah, en Gasparet, en Gasparet, en Gasparet te duc jo!»
1: respongué el cotxer i li enflocà un esclafit amb aquell punyot que era talment una picassa de 20 lliures. Somenet,

0: No es bategà, però el cotxer va fer un gemec, ai, com si li haguessin tret es queixar a l'estraner. S'havia remput el puny, ficà una puntada de peu a sa ballaruga i, ai, es rompé sa cama. Su manet era de bronzo, però més lleuger que un gat pagà un ressalt i abraonà el missatge pels pits. Els seus braços semblaven estenars. El missatge es va sentir cruixir ses costelles. Va udolar fins que va perdre l'alè. Su manet el deixà i li digué: "Vés-te'n, m'heu fet desgraciat i vos heu fet desgraciat a vosaltres. Si m'haguéssiu duit en Gasparet, tan just l'hauria vist, m'hauria desencantat. Jo fora feliç i vosaltres rics a no acabar mai. Així sempre anireu amb ses anques arrossegant." Ah, i conten que el Branca, el lloc millor del seu rodal, cap pagès d'aleshores ençà hi ha tingut sort. I afegia l'amo quan acabava la història:
1: Jo no mateix, però hi puc dir prim.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, parlat finalment amb aquestes després d'un de quants intents que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones, bones. Què tal? Molt bé. Superbé, superbé. Sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
1: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si suposo que de petits, no?
2: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és la seva manera. A la meva manera sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Des que vaig publicar la meva novel·la La mà tancada, publicada per l'editorial menorquina Llentrisca Edicions, la meva vida ha canviat bastant. No ha canviat en plan J.K. Rowling, és a dir, passar de viure de lloguer a tenir en propietat una mansió, que, per altra banda, és una fantasia de tot escriptor, sinó que ha canviat en qualitat de vida. Si és cert que encara conserv trets de personalitat no gaire atractius, com la tendència a la solitud, la manca d'habilitats socials i un llarg etcètera, amb els quals els psicòlegs es fregarien les mans i pagarien les seves hipoteques, estic més tranquil, més content, més amable, encara que sempre he estat una persona amable. Més disposat a endinsar-me en reptes, com en l'amor, encara que l'hòstia sempre és igual de forta, i he començat a fer coses que abans no feia. Estic més estona amb la família, a l'estiu vaig a fer colca sota en el viver o a la caseta blanca, vaig a pescar o també he començat a viatjar. I quan es viatja, normalment, tot i que ara existeix intel·ligència artificial, es consulta qualque guia de viatges. Per aquest darrer capítol de la temporada, consultarem una de les guies de viatge més especials i úniques que s'han escrit mai, per descobrir la resposta en el sentit de la vida. Agafau una tua bola, no vos regireu i començam la guia de l'autopista galàctic de Douglas Adams. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Freak.

En moltes de les civilitzacions més tranquil·les del marge oriental exterior de la galàxia, la guia de l'autopista ja ha substituït a la gran enciclopèdia galàctica com la font reconeguda de tot coneixement i saviesa. Perquè, si bé incorre en moltes omissions i conté abundants esdeveniments d'autenticitat dubtosa, supera a la segona obra, més antiga i prosaica, en dos aspectes importants. En primer lloc, és un poc més barata, i després, gravada a la portada amb simpàtiques lletres grosses, ostenta la llegenda: no et regiris. En aquest fragment, que pertany a l'introducció de la novel·la, on es presenta aquesta peculiar guia de viatges, qualificada d'absolutament notable, podem veure un parell de coses. En primer lloc, aquesta referència a la gran enciclopèdia galàctica de la trilogia Fundació d'Asimov, i és to de la novel·la de la qual rellem avui. S'humor, perquè Adams va ser un comediant i, de fet, va escriure un parell d'esquetxos per a la sèrie Monty Python's Flying Circus i per a la pel·lícula Els Monty Python i el Sant Graal, sent una de les dues úniques persones que no van formar part dels membres originals de Python a obtenir o aparèixer en els crèdits d'escriptura. Entrar en el món de la literatura generalment és molt complicat. Després d'aquestes feinetes amb el Monty Python, que més d'un haguessin venut l'ànima per poder estar en la seva pell, Adams no va tenir sort, per la qual cosa va haver de fer feinetes ocasionals com porter d'hospital, constructor de graners, netejador de galliners o guardaespatlles d'una família caterí, que va fer fortuna amb el petroli. Fins que el 1977 presenta un productor de la BBC Radio 4, el pilot de lo que arribaria a ser la guia de l'autopista galàctic. Segons Adams, la idea del títol se li va ocórrer mentre jo jeia borratxo tombat en un camp d'Innsbruck, a Àustria, el 1971, mirant les estrelles. No particularment borratxo, sinó la classe de borratxera que tens quan t'has embalat un parell de cerveses fortes després de no haver menjat res en dos dies seguits. Adams duia una còpia de la guia de l'autopista d'Europa i se li va ocórrer que qualcú hauria d'escriure una guia de l'autopista a la galàxia.

Fer una sinopsi d'aquesta novel·la no és senzill. Comença un dia com qualsevol altre, un dijous. El protagonista, n'Arthur Dent, s'aixeca per anar a fer feina, tot molt quotidià. Però davant que seva, troba un munt d'excavadores que tenen la intenció de demolir sa casa. Per si això fos poc, el seu amic Ford Prefect, qui és encarregat d'escriure aquesta guia galàctica, li revela que la Terra serà en poques hores destruïda per ferir una autopista hiperespacial. Com podeu comprovar, un inici molt prometedor. Els dos aconseguiran escapar per recaure a la nau espacial el Cor d'Or, robada per en Zaphod Bibelblocks. Més o menys. Un llinatge que sembla una paraula pronunciada per una persona passada de cerveses, qui és l'expresident del govern galàctic imperial, amb dos caps i cosí d'en Prefect, i on es trobaran amb altres personatges, entre els que destaquen un altre supervivent de la humanitat i un robot depressiu i pessimista. Junts s'embarcaran en una aventura especial on descobriran moltes coses de l'existència. Però, com aconsella la guia, i crec que nosaltres també l'adoptarem, no vos regireu. De partida, la guia està mancada d'un fil o ruta, per no repetir guia, de qualsevol narració visual. És a dir, d'una estructura o trama narrativa contínua, a partir de la qual es vagi entrenant l'argument i les subtrames. El nucli narratiu es redueix a una successió d'escenes, esdeveniments esbojarrats, específics d'aquests excèntrics personatges que romandran per sempre amb nosaltres. Record que Adams va escriure diversos sketchos per Monty Python. Però aquesta manca d'estructura clara, que pot molestar a qualque lector més exigent, no té la més mínima importància. De fet, moltes novel·les que són meravelles no tenen estructura clàssica, perquè l'objectiu de la novel·la és deixar-se arrossegar per una comitiva festiva plena d'absurditat, bogeria i humor, fins en el punt que es podria dir que aquesta absurditat hilarant és el principal element de coherència de la novel·la. Ens trobam davant un univers pop, xop de comèdia, d'una sèrie d'aventures especials que exploren diferents tòpics de la ciència-ficció, no només per riure-se'n d'ells, sinó també de la pròpia humanitat. Podríem dir que el tema de la novel·la és precisament en riure-se'n de l'espècie humana, així com d'un univers sense sentit. Com qualifica la guia? La Terra és un planeta inofensiu. Que bé, la Terra pot ser inofensiva davant la immensitat de l'univers, però com a espècie... Hòstia, són pitjors que el corc infectat de ràbia. Respecte a l'humor, la novel·la no vos farà esclatar de riure. Ocasionar aquest efecte, especialment en literatura, és molt difícil. Això, per exemple, m'ha passat amb les novel·les d'Enrique Jardiel Poncela, però amb poques altres més. Es tracta aquí d'un humor subtil, irònic, fi, anglès, que no sé molt bé què significa, però sempre queda bé emprar-lo. Un humor que se sent natural dins aquest univers absurd, des de les seves civilitzacions i planetes, i sense grans pretensions grandiloquents, més que fervor esbossar un somriure durant tota la novel·la. L'humor deriva principalment de dos elements: des diàlegs, enginyosos, naturals, àgils, com aquest. Saps una cosa?
va dir Arthur. De vegades, com aquesta, quan estic atrapat en una escotilla pneumàtica vogona amb un habitant de Betelgeuse i a punt de morir asfixiat a l'espai profund, realment desitjaria haver escoltat el que em deia ma mare quan era jove. Vaja, i què et deia? No ho sé, no l'escoltava. I, per altra banda, Sumo també ve provocat per les situacions derivades dels personatges que, encara que plenes de bogeria, són espontànies, originals, inesperades i carregades d'innocència i confusió. Uns personatges del tot heterogenis, que són com veure la sèrie de ciència-ficció d'animació Futurama, de Matt Groening, que es mereix el mateix reconeixement que els Simpsons, si més no, tal vegada més i tot. Però, alhora, traspuen la mateixa coherència que les diverses històries que s'expliquen a la novel·la i que, per a qualsevol de nosaltres, es fa molt difícil no trobar-ne un amb qui identificar-se. Crec que qualsevol de nosaltres s'ha trobat amb els mateixos problemes burocràtics amb els quals es troba en Arthur en el començament de la novel·la. Un humor absurd, surreal, que juntament amb els diàlegs breus, plens d'ironia, les descripcions generals, les entrades enciclopèdiques, com feia Asimov a Fundació, tot està pensat per voler fer-nos esbossar un somriure de complicitat, la qual cosa, sumada a aquesta trama absent a la qual s'han de bordejar tots els clots que té, es ve a dir que, davant la complexitat d'aquest univers i de les seves respostes esquives, serà sempre millor riure que plorar. Un humor que també és escèptic i cínic, el qual posa en dubte o critica qualcunes bases del món occidental, com pot ser el govern. Sols 6 persones en tota la galàxia sabien que la funció del president galàctic no consistia en exercir el poder, sinó en desviar l'atenció d'ell. Es diu a la novel·la. Serà bé? O també la comunitat científica, des dels avanços tecnològics i informàtics fins a la desmesurada construcció d'infraestructures viàries. O la democràcia. L'expresident galàctic és un estafador i un poca vergonya.

la seva relació amb la vida i amb el món, reivindicant la felicitat de lo quotidià. I, per acabar, un parell de coses. La primera és que la guia de l'autopista galàctic mos ha regalat la resposta a la gran pregunta de la vida, de l'univers i de tota la resta. El número 42. Selecció del qual va ser totalment arbitrària. Respecte a això, Adams va declarar: el 42 és un número completament ordinari, no sols divisible per 2, sinó també per 6 i per 7. És, de fet, la casta de número que podries presentar sense cap casta de por als teus pares. El número 42, en si mateix, no posseix cap rellevància matemàtica particularment destacada. No és un número primer, no és una arrel quadrada exacta, ni té un significat especial. Ara bé, a la guia es transforma en una metàfora de la recerca humana de significat en un món que moltes vegades és caòtic i desconcertant. Mos recorda que, de vegades, les respostes que cercam poden ser com moixos esquius o, com passa a la novel·la, poden estar xuplugades darrere de preguntes aparentment absurdes. Per altra banda, també mos convida a qüestionar-nos la nostra existència i a considerar què és el que realment, en última instància, és el que importa. I, en segon lloc, reivindica la importància de la tua bola. La guia de l'autopista galàctic té diverses coses a dir respecte a les tovalloles. Diu que una tovallola és l'objecte de major utilitat que pot posseir un autoestopista galàctic. En part, té un gran valor pràctic. Un es pot embolicar amb ella per escalfar-se mentre viatja per les llunes fredes de Jaglan Beta. Es pot tombar un en ella en les refulgents platges d'arena marmòria de Santraginus 5, mentre aspira els vapors de la mà embriagadora. Es pot tapar amb ella mentre dorm sota les estrelles que descarreguen una brillantor tan purpúria sobre el desert de Cacrafun. Es pot emprar com a vela en una barca diminuta per a navegar pel profund i lent riu Moth. Banyada, es pot emprar en la lluita cos a cos. Embolicada al voltant del cap, serveix per a protegir-se de les emanacions nocives o per evitar la mirada de la voraç bèstia Bugblatter de Tral. Animal sorprendentment estúpid. Suposa que si un no pot veure'l, ell tampoc el veu a un. És ase com un raspall, però voraç, molt voraç. Es pot agitar la tovallola en situacions de perill com senyal d'emergència. I, per suposat, es pot eixugar un en ella si és que aquesta encara està suficientment neta. De fet, aquest passatge i la novel·la en general ha tingut tanta rellevància que el 25 de maig del 2001, dues setmanes després de la mort prematura d'Adams, es va instaurar el dia de la tua bola, en el qual tot fanàtic de la guia du una tua bola durant tot el dia. Des de Biblioteca Freak volem reivindicar aquest dia per la qual cosa, a partir de 2026,
El 25 de maig

Si em trobeu pel carrer, em veureu amb una tua bola. I fins aquí el capítol d'avui, que tanca la temporada, desitjant sempre que hi hagi qualcú que llegeixi qualcuna d'aquestes recomanacions per, si em coneix i em trobo un dia pel carrer, em digui què tal li ha semblat la novel·la. I també, com sempre, vos convid a ser curioses i curiosos. No vos quedeu amb les recomanacions fàcils, típiques i tòpiques. Grateu un poquet la superfície del món literari, que trobareu autèntics tresors. I davant el sense sentit de sa vida, m'agradaria reivindicar el somriure, perquè sa vida, moltes vegades, sembla una broma davant sa qual només queda esclatar a riure i acabar amb una reverència exagerada de lloança. Però veient cap on s'encamina el món i sa societat, amb pèrdua de valors com el respecte, tolerància, empatia, amor, etc., s'auge d'ideologies que només han ocasionat mort, l'apologia del capitalisme que record que només beneficia a uns pocs, crec que convindria cridar a l'activisme. Moltes gràcies per escoltar-nos i m'ho sentim a les paraules escrites a la nova temporada.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: llegeix Llentrisca.
1: Interstici reuneix tres veus de la jove poesia balear: la llucmajorera Cecília Navarro i els ciutadellencs Anaïs Faner i Joan Roger. Tres estils poètics diferents que tenen en comú la força i l'energia magmàtica de la joventut. Un test poètic i profètic d'una poesia que exclama, desbrossa, el seu camí.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fora.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hi veu neirefres d'una terra estimada que em convida a sentir una dolça matinada. Em refresca l'esperit, em dona una abraçada quan el sol encara s'alça i no escalfa.

0: 2 anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests 2 anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admiro molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra. Sent del Gironès, la seva família estiuetjava a la Costa Brava i, per tant, a Vent de Grop revisita uns paisatges que coneix bé des de petita. A Vent de Grop, aquesta novel·la lleugera, sembla que el tema principal és l'amor entre una lot jove de poble i una joveneta anglesa que ve de turista. Però, en realitat, Aurora Bertrana, que era molt viva, ens vol xerrar d'un tema molt més important: la turistificació de la Costa Brava en els anys 50. L'acció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per al poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels. Botsona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt. Per una banda, per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertrana recupera segurament de la seva infantesa. I, per altra banda, perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple: els botiguers de La Cala, d'ençà que el poble se'n vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera del agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023, a càrrec de l'editorial catalana La L. Geminada.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Benvinguts, jo sóc Bàrbara Ballarri i això és Sample Filosòfic, un programa de ràdio per samplejar el pensament. Si t'agrada reflexionar en els territoris que hi ha entre l'art i la filosofia, aquest és el teu programa. Volem samplejar el pensament, és a dir, provar i experimentar altres formes de pensar juntes. En aquests dies en els que molts de nosaltres estem connectant a través d'una pantalla, o com a mínim davant d'una, estem aprenent a trobar-nos com no ho havíem fet mai. I lluny de sentir-nos permanentment en un terreny hostil, estem cercant maneres de transmetre calidesa. Una calidesa que, en el cas de les universitats, es dona moltes vegades en un espai digital, on, per primer cop, el docent està emmarcat en un requadre igual que el dels estudiants. Aquesta insospita d'horitzontalitat dona lloc a que una companya faci una reflexió i una altra li escrigui pel xat comú: "Gràcies per la teva aportació, m'ha encantat." En aquest context neix Sample Filosòfic, un programa que no reuneix de forma presencial els seus participants, sinó que, com a resultat del seu temps, busca noves formes de connectar. Volem crear una constel·lació als intermedis, a les fronteres entre disciplines, entre allò íntim i allò públic, entre el pensament introspectiu i l'expressió. No pretenem estar d'acord ni obrir camins únics, sinó que busquem generar un espai comú de pensament i creació polifònic, crític i emancipatori. A cada programa compartiran les seves reflexions creatives membres del col·lectiu Art en Curs. Art en Curs és un equip de treball de docència no reglada integrat per estudiants, professores i professors dels graus de Filosofia, d'Història de l'Art i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es dedica al vincle entre creativitat i innovació paidètica. Com a veus fixes, tenim la del poeta i raper Crossis, que des d'un format poètic ens llançarà alguns disparadors en clau d'actualitat. Les creacions musicals de Mitjons, Amana Vidales i Ferran Tomassa, que faran una variació per dir amb llenguatge musical allò que els altres expressaran en paraules. I, finalment, jo mateixa, Bàrbara Ballarri, que conduiré cada programa. Tot això ho farem acompanyats de la música de Neus Avellan, estudiant de Filosofia i col·laboradora, i tampoc volem oblidar-nos del tècnic de so i mesclador del programa, l'Òscar Dalton. De què parlem avui? Doncs avui pensem juntes sobre l'emancipació intel·lectual. I com que la filosofia perd la seva potència si no s'encarna, volem començar aquest projecte acompanyats d'un filòsof que ens incita a obeir a una única intel·ligència, la nostra. Partint de la premissa de que totes les intel·ligències són iguals i, per tant, no n'hi ha de superiors i inferiors, Rancière, filòsof francès i viu, ens diu el text El maestro ignorante, traduït al castellà per Núria Strach, el següent. El estudiante debe verlo todo por sí mismo, comparar sin cesar y responder siempre a la triple pregunta: ¿qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Y así hasta el infinito. Pero este infinito ya no es el secreto del maestro, es el avance del alumno. El libro está acabado. Es un todo que el alumno tiene en sus manos, que puede recorrer enteramente con la mirada. No hay nada que el maestro le oculte y nada que él pueda ocultar a la mirada del maestro. El círculo rechaza la trampa. Y en primer lugar, esta gran trampa de la incapacidad. Yo no puedo, no entiendo. No hay nada que comprender. Todo está en el libro. Solo hay que decir la forma de cada signo, las aventuras de cada frase, la lección de cada libro. Hay que empezar a hablar. No digas que no puedes. Sabes decir yo no puedo. Di en su lugar, Calipso, no podía. Y ya has empezado. Has comenzado un camino que ya conocías y que, de ahora en adelante, deberás seguir sin parar. No digas no puedo decir. O entonces, aprende a decirlo a la manera de Calipso, a la de Telémaco, a la de Narval o a la de Idomenea. El otro círculo ha empezado, el de la potencia. No terminarás de encontrar maneras de decir no puedo y pronto podrás decirlo todo. ¿Qui no ha pensat alguna vegada que era millor no dir res? Perquè el que volia expressar no li semblava suficientment intel·ligent com per compartir-ho. Quantes vegades ens hem callat perquè ens hem cregut incapaces de portar quelcom interessant? Quants silencis hem teixit per sentir-nos impotents i no per sensatesa? Podem i devem pensar per nosaltres mateixes. Som capaces, només cal començar. És hora de no caure en la trampa de la incapacitat. Nosaltres sí podem, sí entenem. Siguem valentes, siguem audaces, atrevim-nos i fem-ho juntes. L'error no és una possibilitat, sinó una part del camí. Pensar, filosofar, no és un exercici pels savis, és una eina a l'abast de totes. És necessari, diu Rancière, descobrir que no hi ha res ocult, no hi ha paraules sota les paraules. Per tant, l'únic que necessitem és fer-nos preguntes. Què veig? Què penso? Què faig? Només existeix un poder, el de veure i el de dir, el de parar atenció a allò que es veu i que es diu. I tu? Estàs emancipat? En aquest programa ens acompanyen la Sílvia Galí, precursora d'Art en Curs, filòsofa i actriu, l'Àngel García, estudiant de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Carla Pocchiola, estudiant d'Antropologia i Filosofia també a l'Autònoma. En primer lloc, donem la paraula a la Sílvia Galí, que avui ens comparteix l'ànima del col·lectiu Art en Curs, atrevessada per l'audàcia del coneixement. Què passa quan posem el Sapere Aude al centre dels projectes?
1: Avisa radioients, totes les intervencions es reserven el dret a no ser veritat. L'únic responsable dels seus pensaments és vostè mateix.
2: Moltes gràcies per invitar-me i gràcies a tot l'equip de Sample Filosòfic per tirar aquest projecte endavant. Em fa molta il·lusió perquè és un projecte que parteix del col·lectiu d'Estètica d'Art en Curs, del grau de Filosofia, el qual té promès parlar d'ell, i ho faré, però potser d'una manera una mica diferent. M'agradaria parlar primer d'un concepte i d'un joc. El concepte, ja que parlem d'emancipació, és el d'audàcia. L'audàcia ve del llatí audio o audere i significa atrevir-se, tenir el desig de. Per tant, és un concepte que implica una voluntat. El joc que fa Kant amb la seva famosa frase Sapere aude, que en català es podria traduir com atreveix-te a conèixer o atreveix-te a pensar, és situar justament l'acte de l'aprenentatge com un acte de coratge, un acte d'audàcia, i no tant com una qualitat inherent a la intel·ligència. Per tant, els qui aprenen no són els llestos, sinó els valents. Ara m'agradaria parlar-vos del joc. De fet, és un exercici que vaig començar a fer fa uns anys, que, de fet, va ser el primer projecte que es va presentar a Art en Curs i que mai va sortir a la llum, però va servir de disparador perquè altres companys meus també s'apuntessin. I és que jo, durant un temps, bé, segueixo encara, vaig començar amb la mania de gravar sons de la ciutat o de casa meva, sons de la pluja, sons d'obres, sons d'electrodomèstics, d'aparells electrònics, de pel·lícules, fins i tot qualsevol so que em semblés suggerent i que em vinguessin ganes d'escoltar-lo un altre cop, sense més transcendència que aquesta. I això em donava, em permetia poder aturar-me en llocs en els que mai m'aturaria per estar una estona escoltant simplement i gravant el so, i que d'alguna manera el meu viatge quotidià, anar a comprar o a la uni o no sé, fer-me un cafè, doncs es convertís en una espècie d'experiència estètica. Es convertís com una mena de flaner sonor, no sé com ho diria. Però bé, lo graciós també va ser que quan al cap d'un temps que jo deixava aquells sons a l'ordinador una mica morts de fàstic i els tornava a escoltar, me n'adonava que no me'n recordava d'on havia gravat moltes coses, que havia separat el so del seu lloc habitual o del lloc des d'on ho vaig escoltar. I jo m'he inventat que aquest exercici es podria dir un exercici de deshabitar l'hàbit, és a dir, descontextualitzar, desterritorialitzar els sons que jo vaig gravar dels seus contextos habituals, per tal de que s'obrissin a potencialitats espaials diferents. I que d'alguna manera, llavors, jo posant tots aquests sons junts, creava passejos o flaners diferents dels que havia fet. És a dir, feia combinacions de sons que em creaven infinits passejos. Llavors, jo crec que això Anant al tema en qüestió, crec que és un exercici molt similar al que vol fer Art en Curs. És a dir, crear itineraris de cerca i escolta per tal de desautomatitzar o desterritorialitzar l'aprenentatge, que normalment està estructurat en un fil conductor basat en una guia docent en què el mestre vigila que tu compleixis totes les proves, tots els passos, no?, a seguir. I que de sobte, tornant a l'audàcia, l'aprenentatge es convertís en un exercici de voluntat de fer la primera passa del passeig, és a dir, de començar a enllaçar, combinar espais sonors, espais d'aprenentatge diferents en un itinerari propi. Llavors, consultant el diccionari etimològic, he vist que audere, d'audàcia, està just al costat d'àudio, que es deriva auditiu, audible, audició, etc. Llavors, jo no sé, desconec si hi ha algun tipus de correspondència entre les dues paraules, però la seva proximitat formal en el diccionari ens pot indicar alguna cosa. Ens pot voler dir que l'audàcia, i sobretot l'audàcia del coneixement, és una cosa que es pateix sensorialment. És a dir, que el procés de l'aprenentatge no és algo que passa de manera abstracta dins les nostres ments, sinó que travessa tot el cos i tots els sentits. Llavors, amb aquests flaners sonors, que podríem, ojo, podríem obrir un espai de la ràdio que es digués flaners radiofònics, no? Bueno, seguim. Llavors, a mi m'agradaria fer la metàfora amb l'aprenentatge com un auditori del coneixement, per tenir l'audàcia, el coratge, de pensar més enllà de les categories que tenim associades a l'exercici del coneixement, com són l'intel·lecte i la visió, per tal d'obrir aquest territori a altres sentits, per tal de patir sensorialment l'aprenentatge, d'evitar sensorialment unes disciplines del coneixement, per tenir l'audàcia totes juntes de desorganitzar-les. Bé, moltes gràcies per escoltar-me. Això ha sigut el meu intent de definir Art en Curs i espero que ara podeu gaudir d'aquest passeig.

0: Moltes gràcies, Sílvia, per la teva participació, per presentar el col·lectiu Art en Curs amb entusiasme i coratge i pel flaner que ens has preparat, que ens ha deixat amb la sensibilitat arran de pell, imaginant itineraris de cerca i escolta amb el cos a lloc, ben habitat. Passejar és probablement una de les activitats més filosòfiques i creatives. Gràcies per aquest passeig sonor del que ens acompanyem per sentir la reflexió de Crossis, el nostre col·laborador de l'associació Rap en Quarantena amb seu a Cerdanyola. Ell ha creat, podríem dir, un himne al Sapere Aude, en col·laboració amb Crudo Soul fent la base i l'Oscar Dalton fent la mescla. El tema que ens porten té per títol El círculo rechaza el fraude.
1: Sé tu propio maestro.
2: El círculo rechaza el fraude.
1: Sé tu propio maestro.
2: El círculo rechaza el fraude.

Acabem de sentir un fragment de Liebestraum, el número 3 de la nocturna en la sostingut major de Franz Liszt, interpretada per Geno Jandó. Una lecció idònia d'una gran bellesa i, com les paraules de l'Àngel, suggerent, precisa i escaient. No hi ha força més poderosa que l'emancipació intel·lectual, ens deia, que tot ho pot, tot ho vens i tot ho transmuta. Per fer aquest programa, vam fer una gravació presentant el tema als convidats i col·laboradors. Elles i ells han fet les seves generoses aportacions amb temps, amb espai, per pensar, per evitar la paraula, per encarnar el procés, sense saber el que els altres estaven coent. Per això, és especialment llamatiu que, donant voltes al tema de l'emancipació intel·lectual, hagin fet lloc per nombrar l'amor. L'amor pel coneixement, que articulava la Sílvia, un amor que ens fa ser valents. L'Àngel preguntava: per què buscar l'amor en lloc de deixar que succeeixi, que vingui i que es vagi, que no arribi o que no marxi mai? I la Carla, amb cura i donant-nos alè, recitava aquest vers: feliç qui sap que això de viure ja és amor. I és que no som valents, potser, per amor? Un amor que omple de sentit els vincles, que omple de força, com deia la cançó de Crossis, el cercle que rebutja el frau, i que ens empenta a ser els nostres propis mestres. Amb aquestes últimes paraules donem pas a la variació musical de Mick Jones, creada a partir del tema que ens ocupa avui. Ana Vidales i Ferran Tomassa, carregats de l'amor pel llenguatge i la màgia de la música, tanquen el primer programa de Sample Filosòfic. Un programa que s'acaba, però que no s'esgota. Un programa per samplejar el pensament. Moltes gràcies a tots els radioients per acompanyar-nos en aquest repte il·lusionant. Amb vosaltres, Sample passa d'una constel·lació a un univers sencer.

0: Per crear aquesta variació musical del text de Ranciere, hem volgut representar un diàleg entre les dues guitares. Aquest diàleg representa la conversa entre el mestre i l'alumne, inspirat en la nostra pròpia experiència, doncs a la realitat, un dels membres de Mick Jones ha estat mestre de l'altre. Segons les idees del text, la línia de coneixement entre el mestre i l'alumne és bidireccional. L'alumne té tot el que necessita per aprendre i el mestre aprèn de l'alumne. Pretenem que totes aquestes idees siguin presents en aquesta peça, on la presència dels dos instruments s'alterna contínuament i es solapen les cordes fent una sola melodia.
1: Sample filosòfic.
2: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

es Far Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena jornades de performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struch impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerie. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

els agradava prendre s'aire. No existia Superman, ni en MacGyver ni l'Hombre Araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem.

quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me a la nit. Som un estrany cercant una sortida. És un instint que sempre em convida per anar contracorrent.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny s'ha desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admir molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra. Sent del Gironès, la seva família estiuetjava a la Costa Brava i, per tant, a vent de grop, revisita uns paisatges que coneix bé des de petita. A vent de grop, aquesta novel·la lleugera, sembla que el tema principal és l'amor entre una lot jove de poble i una joveneta anglesa que ve de turista. Però, en realitat, Aurora Bertrana, que era molt viva, ens vol xerrar d'un tema molt més important: la turistificació de la Costa Brava en els anys 50. Secció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per al poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels. Botsona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt. Per una banda, per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertrana recupera segurament de la seva infantesa. I, per altra banda, perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple: els botiguers de La Cala, d'ençà que el poble se'n vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera del agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023, a càrrec de l'editorial catalana La L. Geminada.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, parlat finalment amb aquestes després d'un de quants intents que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona amb aquestes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones,
2: molt bones, tal?
1: Molt bé,
2: superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu amb aquestes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, crec que vam intentar l'anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
2: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hosti, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
1: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposo que és a la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
3: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Amala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: no pensis mai que la guerra, no importa la seva necessitat o justificació, no és un crim. Hola a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts de nou a l'espai literari de Ràdio Far, en el que recoman llibres, generalment fora de la llista dels més venuts, generalment d'editorials independents, petites, poc conegudes, més o menys, això és sempre relatiu. Llibres que, per les seves paraules, argument, personatges, estil, tècnica, etc., m'han posseït, han entrat en jo per l'escletxa més estreta i poc lubricada del meu cos i s'han fusionat amb les meves cèl·lules per formar part de la meva vida. I tot això, tota aquesta parrafada, es pot resumir en, simplement, llibres que a jo me flipen. Començam nova temporada i començam un any nou. Un any en el que hem convertit la Covid en una malaltia quotidiana i en el que hem tornat a la normalitat. Una normalitat que havia de ser nova, més forta, millor, més comunitària i més empàtica, menys egoista i individualista, plena de respecte, tolerància i amor en el pròxim. La vida postpandèmica havia de ser l'hòstia. Jo, sincerament, no veig cap diferència. És més, els preus de l'energia, de l'alimentació, de l'habitatge i moltes coses més no deixen d'augmentar. La política segueix igualment malament i perillosament malament. Cada vegada hi ha més terra que no és menorquina. Prest haurem d'aprendre un altre idioma estranger que no és anglès. És tot una meravella. Però deixem enrere qüestions divines. El tema de matar déus ho deixarem per a una altra ocasió. I anem a centrar-nos en problemes més terrenals, o millor, potser, infernals. Anem a fixar-nos en la cita que obre el programa de l'escriptor nord-americà Ernest Hemingway. I sí, exacte, estic ratllant de la guerra d'Ucraïna, perquè com a habitants del primer món, del món occidental i civilitzat, sembla que la guerra és com qualque cosa llunyana, que sí, que mesquinets les víctimes d'aquella guerra a Àfrica o a Àsia occidental, que sembla que no mos afecta. La guerra d'Ucraïna mos diu que aquest crim contra la humanitat és aquí, amb nosaltres, que d'imbècils que necessiten acumular poder perquè es volen coronar superiors, o per fardar, o simplement per res, n'hi ha per tot. Que l'única manera d'argumentar les seves idees és mitjançant la violència, que consideren la vida humana com simples números. Milers i milers de vides que s'assassinen sols pels seus objectius. Xerrarem avui de la guerra amb un dels llibres més extraordinaris escrits sobre aquest tema. M'ho referim a La por, de Gabriel Chevalier. Començam la nova temporada amb un capítol que hem titulat La guerra és una merda cagada en el mateix lloc per 1000 elefants. Jo som en Xec Pons i això és Biblioteca Freak.
1: Come, you masters of war. Here they build the big guns

Vosaltres heu estès la pitjor por que mai hagi pogut ser expulsada. Diuen els versos de Bob Dylan en aquesta icònica Masters of War, en aquesta Senyors de la Guerra. Com hem dit, tractarem el tema de la por, però no d'aquesta por a les conseqüències de la guerra, que diu la cançó, sinó a la por que produeix estar a les mateixes entranyes d'una guerra, a la por a morir i a matar. Mos plantam enmig de la crueltat, de l'horror despietat, de la injustícia d'una guerra. I acompanyarem l'extrema angoixa i sofriment extasiant d'un excombatent de la Primera Guerra Mundial.

0: La por és un testimoni directe. Chevalier es basa en la seva pròpia experiència per explicar la història d'un jove de 19 anys que l'únic que vol és sobreviure a la guerra. Que desconsiderat per la seva part no morir per la pàtria. Una història que relata els 4 anys de calvari de la guerra. Una història on hi trobam el seu baptisme de foc, les ferides sofertes, la seva convalescència a l'hospital, el retorn en el front, la vida a les trinxeres, les nits dins forats d'obusos, els polls, l'extrem fred, la fam, les malalties, gasos, crits sense fi d'angoixant dolor i mort, cadàvers sembrats per tot, però sobretot trobam por, moltíssima por. Perquè els soldats en una guerra senten sobretot aquest sentiment, aquesta por. En una escena sensacional, amb uns diàlegs senzills però brutalment colpidors, el protagonista, amb un permís després de ser ferit, és amb son pare i els seus amics. Aquests amigots li van demanant coses en el soldat, si ha guanyat qualque medalla, si ha matat molts alemanys, i davant totes les respostes negatives, finalment demanen i de què has fet a la guerra. A lo que ell respon, sentir por.
1: Tanto he venido a ayudarte, Tela.
2: ¡Joder! ¡Me muero! ¡Me muero, sargento!
1: Lo sé, pero no grites tanto, Tela, joder.
0: En aquesta magistral escena podem veure un parell de coses molt interessants. La primera és la desmitificació de l'heroi, figura erigida pel patriotisme, una paraula, aquesta pàtria, que sempre com en sa religió, que en el seu nom es poden cometre els pitjors crims de sa humanitat. Una paraula contagiada de fanatisme, generalment pronunciada per gent que es creu per damunt dels altres i en els qui no hauríem de creure. Persones insensibles en el dolor i a la crueltat exercida, i que si no s'obeeix els designis d'aquesta pàtria, que no són més que els seus designis, són capaços de dictar els càstigs i condemnes més desproporcionades i injustes. La guerra no té herois.
3: Aquiles, observa sus caras. Puedes salvar a cientos de ellos. Puedes acabar esta guerra con un mandoble de tu espada. Deja que vuelvan a sus casas. Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo.
0: Per altra banda, veiem la concepció de la guerra que es tenia a principis del segle XX. La guerra era vista com una cosa bona, com una espècie de ritual d'iniciació a l'edat adulta. Per fer-te amo has d'anar a la guerra. De fet, el protagonista s'enrola a l'exèrcit quasi de broma, per passar una estona de riures amb amics, amb Pet sobretot, per l'opinió pública i per consignes fàcils de propaganda. Aquest populisme tan en voga en els nostres dies. Més tard, el jove soldat descobrirà el seu terrible error.

0: La por és un atreviment. És la primera vegada que un escriptor ratlla en primera persona i amb el to descarat de la joventut d'un tema tabú com és la por que sofreixen els soldats en el front de combat. Una por que paralitza, que fins i tot impedeix fugir. Una obra valenta que en el moment de la seva publicació va rebre moltes crítiques sagnantment ferotges, acusada, com no, d'antipatriota. Un testimoni tan en contra de la guerra, tan antibel·licista, que el llibre, a l'inici de la Segona Guerra Mundial, es va retirar de circulació per no descoratjar l'exèrcit. Una història explicada amb un extrem realisme i cruesa que descriu minuciosament el dia a dia de la guerra i el funcionament intern de la maquinària bèl·lica, així com el cruel i injust sofriment dels soldats. Radical i plena de ràbia que no deixa moments per respirar. Una obra directa, profunda i sense concessions, perquè a la guerra no li podem otorgar ni la més mínima concessió. La llagosta a la biblioteca. I en aquesta nova temporada anem a visitar una altra secció de la biblioteca. Anem a donar una xuruada a la cinemateca. I com a la llagosta del director grec Yorgos Lanthimos, aquesta pel·lícula ambientada en una societat que t'obliga a tenir parea i, si no, te converteixen en un animal que tu prèviament has triat, anem a fer el nostre Tinder particular. Anem a emparellar llibres i pel·lícules. I la parella cinematogràfica que hem triat avui és Vine i mira, de Lem Klimov. Vine i mira parteix de la massacre de Katyn, Bielorússia, on més de 600 persones van ser assassinades. Per explicar la història d'un al·lutet de 14 anys que tracta d'unir-se a un grup de partisans locals i que el durà un viatge a través de l'horror de la guerra, en el que progressivament anirà perdent la raó. És a dir, la pel·lícula tracta sobre l'impacte psicològic de la guerra en una persona. Vine i mira és una pel·lícula antibel·licista diferent, en la que es combina llargues preses i panoràmiques de moments buits, sense que passi res, moments de digestió per lo que s'està veient, amb escenes de caos absolut que en qualque ocasió freguen el surrealisme i on trobam l'element estètic definitori d'aquest film. Els sensacionals i magnífics primers plànols, generalment del rostre del protagonista, que expressen com ningú ho ha fet mai. Recordem que l'actor és un adolescent. La tristesa, l'angoixa, l'horror i la bogeria de la guerra, tot en un rostre, i que mos col·loquen com interlocutors d'aquest fiat que mos diu: vine i mira, això és la guerra. A la Primera Guerra Mundial hi van participar més de 70 països, mentre que sols una vintena es van mantenir neutrals. Durant els 4 anys del conflicte, es van mobilitzar en el voltant de 70 milions de soldats, dels quals 20 milions van resultar ferits i 10 milions van morir. A això se li ha d'afegir els milions de civils que també van ser assassinats. En finalitzar la guerra, els èxodes, guerres civils i regionals, fams, pandèmies, van causar entre 5 i 10 milions de morts entre la població. A la Segona Guerra Mundial, aquests números es disparen fins als més de 50 milions de morts. A l'actualitat, en el món hi ha actives 59 guerres. I fins aquí el programa d'avui sobre la merda que és la guerra, que desgraciadament s'ha de recordar que existeix. S'ha de recordar la barbària que és. S'ha de recordar tot l'extrem dolor que causa. Per favor, prou. Prou de guerra, prou de posar malparits en el poder i anem a fer feina per una veritable nova normalitat, en sa que l'única guerra sigui decidir un divendres vespre si sopam de pizza o de sushi, que fa molt que no en menys i se'm fa sa boca aigua només de pronunciar sa vianda. Deim adeu amb Work for Peace, treballar per sa pau, de Jill Scott Heron, amb el que farem una cosa especial. Recitarem un fragment d'aquest poema mentre sona sa cançó. Només un fragment, perquè el poema és llarg com un dia sense creure en res. Gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.
1: Back when Eisenhower was the president.
0: Quan Eisenhower era president, els camps de golf era on passava la major part del seu temps. Així que mai vaig escoltar realment el que va dir el president. Perquè, en general, jo creia que, en general, estava políticament mort. Però ell pareixia sempre saber quants músculs estaven a punt de flexionar-se. Perquè record que va dir cosa, va murmurar cosa sobre un complex industrial militar. Els nord-americans no lluiten ja per mantenir ses costes fora de perill. Sols lluiten per mantenir sa feina en lloc d'una feina amb armes. Llavors, pretenen estar atrapats en qualque tipus de reflex polític. Però l'únic que fan és pagar quotes en el complex industrial militar. Sa política militar i monetària, sa política militar i

0: dos anys de vida per un llibre és una eternitat. Quina valoració em fas? Com veus ara mateix La mà tancada?
1: Bueno, jo estic molt content i no sé si diria orgullós, però quasi. Un dia xerrant amb en Damià Roger, va sorgir el tema aquest de l'èxit i ell em va dir que el verdader èxit és haver arribat a publicar i crec que té raó. Si bé el meu cas i és de La mà tancada és un cas molt particular, és un exemple d'estar en el lloc precís, en el moment precís, haver-la publicada ja és un èxit, no? Tenint en compte que és una primera obra i que no ha rebut cap premi, que crec que sí que la vaig presentar a qualque banda. I això, hem de veure la publicació d'una obra nostra com un gran èxit. Després, la seva acceptació i recorregut ja és un tema diferent que depèn de molts factors. Respecte a això, ha recorregut en aquests dos anys, he de dir que també estic molt content i sorprès, perquè si La mà tancada és qualque cosa és que és diferent i generalment el que és diferent costa que entri. I, bueno, és diferent en quant a estil, en quant a història, i la veritat estic molt content, com ja t'he dit. De fet, acabem de fer una tercera reimpressió, sempre ratllant en nombres menorquins, no? És una tercera reimpressió molt, molt, molt, molt curteta, però és una tercera reimpressió.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Aurora Bertrana, nascuda el 1862 a Girona, va ser una dona molt moderna per la seva època. Era violoncel·lista, periodista i escriptora. Va fundar el primer trio de jazz femení a França i va viatjar tota sola fins al Marroc per fer de reportera de viatges. És una figura que la veritat és que jo admiro molt en totes les seves facetes. Però avui me vull centrar en la Bertrana que escriu narrativa sobre la seva terra. Sent del Gironès, la seva família estiuetjava a la Costa Brava i, per tant, a vent de grop, revisita uns paisatges que coneix bé des de petita. A vent de grop, aquesta novel·la lleugera, sembla que el tema principal és l'amor entre una lot jove de poble i una joveneta anglesa que ve de turista. Però, en realitat, Aurora Bertrana, que era molt viva, ens vol xerrar d'un tema molt més important: la turistificació de la Costa Brava en els anys 50. Secció se situa a La Cala, que és una espècie de pseudònim per al poble de l'Escala, un poble que, anys enrere, era de pescadors, però on de cada vegada més es construeixen hotels i hotels. Botsona? La veritat és que llegint aquest llibre vaig xalar molt. Per una banda, per les seves expressions pròpies de l'Empordà, que Bertrana recupera segurament de la seva infantesa. I, per altra banda, perquè hi havia passatges que realment es podrien escriure ara, com per exemple: els botiguers de La Cala, d'ençà que el poble se'n vivia exclusivament del turisme, s'havien posat a estudiar idiomes. Xampurraven el francès i l'anglès i, fins i tot, uns mots d'alemany, els justos per fer-se comprendre pels clients. De maig a octubre oblidaven el català, llengua comercialment negligible. Els bon dia i els adeu-siau es reservaven per a l'hivern. A la seva època se'n va voler fer una adaptació cinematogràfica amb un Joan Manuel Serrat molt jove, que tot just començava la seva carrera. La van situar a Eivissa, en el protagonista, que era pescador, el van fer cantar molt, i es va titular La larga agonia de los peces fuera del agua. Val a dir que no va fer gaire fortuna. La darrera edició d'aquesta novel·la és del 2023, a càrrec de l'editorial catalana La L. Geminada.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.